0: pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
0: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Ester Minguell.
2: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
3: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
2: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
2: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Baner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les

0: vehicles que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mar Ramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana que provocarà rebuig i que per tant això pot generar que es produeixin tempestes sobretot a la zona del litoral i prelitoral, ja començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a passar també a alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
4: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
5: He trobat bastanta aigua, està al barril, bueno, hem estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
6: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
7: Tres coses, dos del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si com anar, si anirà o no anirà.
1: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
8: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges de nafent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
9: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, però suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
8: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
1: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una 50ena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
10: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
11: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a tenir a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
10: Una 50ena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
1: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
12: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
13: Doncs degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
12: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong Jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 2:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: 1914 a Cleveland, a l'estat d'Ohio. Aquest també estava equipat amb només dues llums i s'operava manualment. Només després d'uns dos anys es van idear els controls amb automatització, primer als Estats Units i després també a Europa. Al 1920 va aparèixer a Detroit el primer semàfor de tres llums, inventat per William Potts. Aleshores, a partir d'aquest període, el semàfor també va tenir una estructura estàtica diferent. Al 1926 va arribar també a Espanya el primer semàfor, a la ciutat de Madrid, i en concret, entre el carrer de la Gran Via i el d'Alcalá. A poc, el semàfor es va anar a convertir en una estructura de comunicació universal.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són dos quarts de nou i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
4: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
3: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
5: Avui hem d'estar allà tancant, de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf, i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
3: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar

0: contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui en una piulada a les xarxes ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes.
0: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya, ho sentíem, viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bon dia, gràcies a vostès.
0: L'hem posat una mica ja en context, la mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
3: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa, i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus, no? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
0: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també d'alguna manera el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant d'alguna manera i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
3: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments, i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política, i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals, i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no? I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
0: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
3: A què es refereix? No sé si...
0: Els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies...
3: Sí, ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic, i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern, i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents, i esperem que la Diputació Permanent com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
0: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar el revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
3: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern, i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho, i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. Com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers, s'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta, i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris: vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
0: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper hi vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
3: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt, i especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar. És el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia: farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
0: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
3: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que en haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que començada la nova legislatura, i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
0: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permès també permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
3: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
0: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
3: Gràcies a
0: vostès. Gairebé 10 minuts per arribar a les 9. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
4: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
5: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
4: I en què consistiria precisament la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
5: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
5: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 65 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea ratificó, la Asamblea mayoritariamente, que quiere ese calendario. Nos juntó ayer, nos convocó la empresa, duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
4: Las 35 horas son la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
5: Bueno, conducir con un autobús, la carga que tenemos los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. Eso, ¿quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
4: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
5: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos el comitè d'empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
4: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts i, Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
0: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
6: Molt bon dia, doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just dos dies.

0: Celu, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Quitzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la main round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
1: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque nos hemos enfrentado con ellos o porque han jugado en la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Daniel Agaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
0: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de Waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
2: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
0: Vinga.
2: Gràcies, fins Cristina. Demà. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant milers de persones que han volgut aprofitar les, doncs justament les darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exaurit, per tant us diem adeu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 7 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui continuarem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Avui entrevistarem a Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i abordarem també la qüestió que estem parlant amb aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus sobre el cas Atrium. També parlarem de que Sant Andreu del Barca i Alcolea del Río renoven una germanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Aquest dimecres s'han reunit els alcaldes de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López, a l'Ajuntament d'Alcolea del Río. Ho han fet davant de la presència d'una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca que aquests dies estan visitant el Alcolea del Río i també a Sevilla. Comentarem altres qüestions. Parlarem avui de l'octubre trans i de les diferents activitats que hi han programades a Sant Andreu de la Barca. Comptarem amb un nou podcast de Lloba o Truene amb Carlos Lara i Elena Alguacil, i també comptarem amb l'Espai de Sendes, una de les propostes dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa. També comentarem altres qüestions, i és que la policia local han participat a la formació pràctica per reforçar la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o d'una situació d'emergència. Ho comentarem avui en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, com dèiem, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: En fin, visitas, intercambio, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
1: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs, diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma de germanament.
2: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Col·le del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Col·le del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
2: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
1: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
2: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
1: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
2: Bé, el dia,
1: són
2: diguem...
1: Són les persones més oblidades?
2: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
1: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat

0: degenera amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat doncs més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és doncs apropar-nos a les nostres joves per, doncs, per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí. van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres a 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Micker i la senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'octubre trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest octubre trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï, doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament, doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme, i nosaltres també, doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest octubre trans.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat en una formació pràctica que reforça la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o una situació d'emergència. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Els agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat avui en una formació en suport vital bàsic i en ús del desfibril·lador extern automatitzat. El curs té com a objectiu que els policies disposin dels coneixements i les eines necessàries per actuar amb rapidesa davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca. Joan Marchal, instructor de suport vital bàsic, assegura que d'aquesta formació els agents surten més preparats per actuar ràpidament, ja que són els que normalment sempre arriben primers.
4: Que molts cops, com que són primers interventors, arriben molt abans que l'ambulància, i si ja poden començar a fer feina, garanteixen la supervivència de la víctima.
3: Per què és important que especialment la policia local, que com comentes és la primera que arriba, estigui formada i sàpiga utilitzar desfibril·ladors i també altres utensilis d'atenció?
4: Bàsicament perquè són primera resposta a tots els nivells. Tu quan truques al 112 el primer que fan és, sobretot si és al carrer, enviar recursos per si s'ha d'aturar el trànsit, si hem de controlar la gent, són primers interventors. Llavors la importància és precisament això, que a més de poder assegurar la zona, puguin començar ja l'actuació de reanimació.
3: Durant la formació hem pogut sentir que has viscut casos de tot tipus. Fins a quan pot arribar a marcar la diferència actuar amb un DEA durant els primers minuts durant una aturada cardíaca?
4: Home, si t'haig de donar dades, sí que et diria que, per exemple, amb el projecte Girona Territori Cardioprotegit, des de 2012, si no recordo malament, fins a 2024, personal no sanitari ha salvat 110 vides. O sigui, la importància és marcadíssima. O sigui, una primera actuació en els primers minuts garanteix que, si movem la sang, arribi oxigen al cervell i que la persona pugui, diguem, recuperar-se sense lesions cerebrals. Marca la diferència, clar. Hi ha la supervivència posterior si podem recuperar la víctima.
3: Fora del tema del desfibrillador, quines coses, quines pràctiques han conegut avui la policia local de Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs mira, han après a fer la posició lateral de seguretat, que és quan una persona està inconscient però sí que pot respirar. Ens assegurem de que si hi ha un vòmit no faci broncoaspiració, i és una altra forma de salvar vides també, perquè de vegades ocorre.
3: A part d'això, també hem vist que heu fet una tècnica, que no vull dir el nom, que és una mica raro, del tema de desennuegar una persona.
4: Sí, la maniobra de Heimlich, depenent de l'alemany que ho pronunciï. Però sí, hem après també a com fer un desennuegament efectiu.
3: Quins són els principals errors que es poden cometre davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca? O imagina que ens trobem en una estació, com comentava, ho heu practicat en una estació de tren, i es desploma una persona.
4: Sobretot és perdre la calma. És bàsic, perquè pots tenir tots els coneixements del món, però si perds la calma i se te'n va tot, no podràs fer el que toca fer. Llavors, sempre en primers auxilis, el primer que diem és que has d'intentar mantenir la calma, que és complicat.
3: És a dir, que és una mica el que practicàveu aquí, que abans de començar a fer la maniobra o el que sigui, apartar la gent.
4: Hem de fer apartar la gent, assegurant-se de que la zona sigui segura per nosaltres, per evitar més víctimes, i hem d'aconseguir això, fer una avaluació correcta de l'estat de la víctima, perquè així no fem actuacions que no corresponguin.
3: Fins a quin punt és fàcil o no utilitzar aquestes eines d'atenció primària, com per exemple el DEA?
4: Jo sempre dic que està xuclat. De fet, la normativa, el Reial Decret que ho regula, diu que utilitzarà un DEA qualsevol persona que tingui la formació, però després posa un punt i diu, i si no hi ha aquesta persona, qualsevol ho pot utilitzar. És a dir, és un aparell que és molt segur, és molt difícil que pugui haver-hi un accident, perquè et dona totes les instruccions de forma auditiva i ara cada cop més visuals. Llavors és que ho poden utilitzar els nens. Donem cursos a nens també i saben utilitzar un DEA.
3: És a dir, que el DEA, encara que no rebis la formació, pot salvar vides i segurament m'explicaràs algun cas d'alguna vida que hagi salvat d'alguna persona que no l'havia utilitzat mai.
4: No, és el que et deia. A Girona s'han donat, pues com qui diu, 110 casos de persones que han utilitzat el DEA, que han fet tècniques de reanimació i que han salvat aquestes persones. I, ostres, són números molt interessants.
3: Amb quina freqüència s'hauria de renovar o actualitzar una formació com aquesta, sobretot a policies locals, que són els primers que arriben?
4: Val, si ens anem a la normativa, el Consell Europeu recomana que es faci un curs complet de 4 hores i mitja cada 2 anys. Aquí a Catalunya el Reial Decret diu que la formació s'ha de fer un cop inicial i després fer unes renovacions cada 3 anys d'una hora i mitja. Per mi la normativa catalana es queda una miqueta curta. I de fet hi ha estudis que diuen que els coneixements es comencen a perdre a partir dels 3 mesos. Clar, si jo hagués de recomanar, i sobretot per primers interventors, jo diria que un repàs cada 6 mesos seria fantàstic.
3: Potser aquest repàs el podrien donar els mateixos policies, un que fos el responsable.
4: Jo, de fet, en escoles intento fer aquesta transmissió, que hi hagi una persona que es faci instructora, més que res per assegurar que rep tota la formació estandarditzada que ens arriba del Consell Europeu, i aquesta persona pot ser un referent. I seria recomanable, així com el tema del manteniment del desfibril·ladors, que és una cosa molt senzilla, i que hi hagi una persona que s'encarregui d'anar revisant de tant en quant, perquè hi ha desfibril·ladors que no requereixen, hi ha desfibril·ladors que sí que el fabricant et demana que cada X temps els portis a manteniment, però hi ha molts que no, que només han tenir els fungibles diguem sense caducar, els electrodes, la bateria, és suficient i no requereixen cap manteniment especial.
3: Per acabar, quin missatge voldria donar a la ciutadania sobre la importància de fer una primera actuació davant d'una emergència cardíaca, i sobretot si pogués donar només un missatge curt sobre un tip perquè la gent sàpigués com actuar ràpid i bé?
4: Mantingues la calma i fes compressions. Amb això n'hi ha prou.
3: Amb això serviria tant per aturada com per ennogament?
4: No, òbviament. Si estem parlant d'aturada, seria mantingues la calma i fes compressions. Si fos un ennogament, sàpiga fer Heimlich i com a mínim saber fer una posició lateral de seguretat, i si pot ser un curs molt més extens de primers auxilis ja seria fantàstic. Però si hem d'anar per una persona que està tècnica i legalment morta, és calma i comença a comprimir el pit de la persona perquè necessita moure la sang.
3: La formació ha posat l'accent en la importància d'actuar els primers minuts, fer-ho en calma i iniciar les maniobres d'assistència i coordinar-se amb els serveis d'emergència fins a l'arribada dels professionals sanitaris.
0: I seguim amb més informacions en aquesta via directa i a continuació el podcast sobre meteorologia Llueva o Truene amb Carlos Lara i Alan Alguacil, que han tornat aquesta temporada, aquest mes d'octubre, a oferir un cop al mes, l'espai de meteorologia de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dijous i, per tant, els dijous en el Via Directa també comptem amb l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme, de propostes de cara al cap de setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec. Primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per La Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere de Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó a l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès. Fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1936, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i al que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils en molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és intramurs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església, perquè es desmunta per fer la nova, i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant, amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que al sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 hi era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Mongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, bueno, les hem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent, bueno, publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu La Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí per aparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu escolar, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauber i Tromús i les valls de Riu Major i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiena, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiena ens arribarem a Bestuer, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyiscló. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
3: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa, de pi negre, per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta, i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista, que ens dona un petit descans planer, per dins d'un preciós i humit bosc d'avets, fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és un canal pedregós al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'n s'obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el Gerra 19, que se'n va cap al poble, i agafem el Gerra 15, que ens duu en un no-res el Dolmen de Tella, rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, al Neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. La Miana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les Gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries al costat del Collado de Nyisclo i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
1: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest, aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
1: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
1: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
1: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, La Miana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimbellat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i República.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè entre d'altres coses no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
5: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular, perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. l'aspecte d'Ussà, que és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava el típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i t'adossar que és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una Zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí hi ha la natura, t'adossar que és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist en la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, eh? Però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha a tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixat entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té, habitualment, en el gran part del recorregut entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist a la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Zanjan, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta. L'espai de Sendes, una de les propostes de la xarxa ràdio, des de Ràdio Martorell, que també escoltem a Ràdio Sant Andreu i en aquest via directa, propostes de cara al cap de setmana.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de Barca tornarà a convertir-se en l'escenari d'una gran nit de terror coincidint amb Halloween. El dia 31 d'octubre, els carrers de la ciutat acolliran una nova edició de la Survival Zombie. Volem parlar d'aquesta Survival Zombie, de com ens podem apuntar, i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, l'any passat vam tenir la primera edició de la Survival Zombie, ampli desplegament pels carrers de Sant Andreu de la Barca, en especial per al nucli antic, on vam veure doncs, tot un seguit de zombis que ens perseguien. Nova edició, per tant, amb ganes, no?
1: Amb moltíssimes ganes. Estic molt emocionat de donar aquesta notícia. Jo crec que Sant Andreu de la Barca, tot i que vam fer un esforç comunicatiu en el 2025 i que molta gent de Sant Andreu es va apuntar, crec que Sant Andreu com a ciutat no estava preparada per el que venia, i molta gent va quedar meravellada amb la Survival Zombie que vam viure, i llavors no podia ser cap altra manera, la tornem a repetir aquest 2026.
0: De fet, els zombis que vam veure per als carrers, molt reals.
1: És que són persones professionalitzades, diguem-ne, en aquest tipus d'activitat, i jo puc constatar com a testimoni de que són persones que no surten del seu paper en totes les hores de joc durant tota la nit.
0: Estem parlant això d'un joc amb unes regles molt, molt concretes, funciona per grups?
1: Bé, a veure, no necessàriament. La gent acostuma a iniciar en grup amb el seu grup d'amics i de més, però és una activitat individual. Tu tens uns reptes a aconseguir, has de moure't per certes localitzacions i anar resolent el misteri que envolta doncs, aquesta activitat, mentre t'has de preocupar de no ser capturat per un zombi. Per això dic que és una activitat individual, perquè poder tu comences amb el teu grup d'amics però acaben sent capturats i has de resoldre tu sol el misteri. En aquest sentit, si ets capturat, evidentment passes a ser infectat, llavors doncs passes a jugar com a zombi.
0: Per tant, comences amb el grup i pots acabar sol,
1: efectivament,
0: perseguit pels teus propis
1: amics,
0: companys.
1: Sí, sí.
0: És una activitat que sobretot intenteu adreçar entre joves entre 14 i 30 anys. Aquesta seria la franja que en un principi intenteu establir, no?
1: Sí, és a dir, com a regidoria de joventut vam engegar aquesta activitat perquè pensàvem que podia ser una activitat atractiva pel nostre públic jove, i així ho va ser. Però enguany veníem amb novetats, i en aquest sentit doncs hem aconseguit obrir el nostre ventall, i enguany venim amb sorpreses en aquest sentit. Si de l'anterior edició les persones entre 14 i 30 anys disposaven d'una bonificació per poder comprar l'entrada per 15 euros, enguany disposem de 700 entrades per totes les persones residents de Sant Andreu de la Barca, de qualsevol edat, residents de Sant Andreu de la Barca, a un preu bonificat de 10 euros. És a dir, millorant l'oferta que vam establir l'any passat. I amb això estem molt contents.
0: Independentment de l'edat, eh?
1: Independentment de l'edat.
0: Com es poden aconseguir aquestes entrades a 10 euros, i a partir de quan?
1: Doncs a partir de la publicació d'aquesta entrevista ja estaran disponibles. Com requereix d'una verificació de residència a Sant Andreu de la Barca, s'han de comprar físicament a l'Espai Jove. D'acord? En horari d'obertura de l'Espai Jove, que és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8:45, doncs els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca poden venir amb algun document acreditatiu que acrediti la residència de Sant Andreu, i llavors allà in situ podran comprar online l'entrada especial a 10 euros.
0: Doncs que vagin ràpid, no? Perquè són 700 unitats.
1: Són moltes unitats, però poden volar. És a dir, que ningú es despisti, efectivament.
0: És que és per aquest preu, per aquesta bonificació per a les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca a 10, 10 euros. Després ja les entrades que es poden comprar a general a través d'internet, que tenen un preu ja més elevat.
1: Sí, tot i que és una activitat que també vam constatar l'edició anterior, que mou a molt públic extern, persones de Sevilla, de Galícia van venir a fer aquesta Survival Zombie, doncs volem que la gent de Sant Andreu de la Barca doncs pugui gaudir-la, i gaudir-la amb aquesta bonificació.
0: Serà el 31 d'octubre a partir de les 11 de la nit i fins les 5 de la matinada, més o menys.
1: Sí, correcte.
0: L'inici serà l'inici final a la plaça Federico García Lorca.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí comença l'aventura.
1: Pot
0: passar de tot, no?
1: Pot passar de tot, recorrent carrers i espais, sobretot del nucli antic de la ciutat, perquè, bueno, doncs té aquesta... com dir-ho, no? Aquesta ambientació molt més profitosa. I sí, a més enguany doncs just agafa la nit de Halloween, per tant, un moment perfecte.
0: I amb la nova edició de la Survival Zombie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest divendres amb més informació, i més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
4: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
5: Tiriti-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun-traun.
6: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
5: Rambla 54 és un passeig humanístic.
6: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
2: Bona hola. Llavors. Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, es pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM, i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? Per recuperar memòria al Google Drive.
2: Ui, ostres. Ara que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres.
1: Sí.
4: Sí. Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordo

0: amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
1: Sí.
0: Com va anar això?
1: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí, i vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer, eh?
0: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
1: No.
0: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
1: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, el poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
0: Sí, eh?
1: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
1: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barra de corall australiana, Heyman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
0: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quanta sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
1: La part bona, els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores,
2: no
1: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
0: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
1: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
0: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega,
1: sí.
0: No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
1: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
0: Ostres!
1: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
1: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de, de

0: de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana, no sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs. Sí, sí.
0: Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de conèixer, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i van dir, ei, organitzem una paella, van penjar quatre cartells al carrer i no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
0: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
0: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec com el portes?
0: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi ha snack en ors, ja. Ja hi... bueno, ara qui ja, sàpiga ja. Noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
0: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
0: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D, les dos A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos.
0: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu, no et pica mai?
0: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
0: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a manager de restaurant, i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
0: És un restaurant de cuina italiana.
1: Oh.
0: No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, i tant,
0: una
1: i tant.
0: Passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo, i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menja tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, exacte, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
0: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
0: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades, doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llangosta.
1: Llagosta, no? Sí.
2: Sí.
0: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
0: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54... hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
0: Per favor, quin plaer, amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili García, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
0: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
0: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
0: Una abraçada.
3: Cadena de Rambla. Arambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi, doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre, doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo, doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament, doncs, dels meus clients, els faig moltes visites, doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors, i jo, que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins, alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes, doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent, i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural estar sol a casa amb un ordinador no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també a vegades és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings, i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Vale.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar. Més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren... sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973. Ah,
1: molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
0: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
3: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, mm-hmm. ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
0: Ui.
2: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
0: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela sí. I l'Arnau m'han dit estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Quan anireu escoltant.
0: Escolta'm,
2: sí,
0: això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí. Les coses han sigut res momentànies.
0: Val, tornem al
2: doncs
0: pollastre.
2: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
3: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena pota blava, veus negocis que són el que sigui és pota blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat amb el pollastre i amb el que significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest potable del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
3: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
0: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
3: És complicat per... Bueno, és complicat. El tema de l'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que porta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
3: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
3: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
0: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
3: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, no, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta. Però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del potable actualment?
3: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el potable, per tirar endavant la raça i el que significa.
0: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
3: Perdó.
0: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí. Ara t'escoltem ja.
0: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
3: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de pota blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, pota blaves n'hi ha a tota Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del pota blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de pota blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
0: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de pota blava.
2: Aquí el Prat és típic, per Nadal sí. Per Nadal? Nadal tothom, a tots els restaurants, i on vulguis el trobes.
0: I fora de Nadal?
2: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant... Quart avió. Bueno, a casa anem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, hem consumit aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
3: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
0: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
6: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
7: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
6: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
7: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
6: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensar, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o la plec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. Tampoc hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, en vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediari de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs? Benvingut al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, que ha passat què?
0: Però ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'm va carallar.
0: Sí, sí.
2: Ja té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
2: que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí, sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: Por favor, no tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: No m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home...
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu. Aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al dia...
0: Ei, el tenim
1: Master.
0: A punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte, et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagava ni jo. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar al cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, os pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Va presentar
0: ja ho veus, has vist?
1: Els dos,
0: Has vist? El mundillo.
1: Època
0: és que el mundillo aquest
1: és que no
0: pagaven
1: moltes vegades.
2: És complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: Ho he viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: Sí.
2: Encara,
1: és molt.
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, sabem, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats fa mil anys, a lo millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: Doncs la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb ella. Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Mm-hmm. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit alguna cosa.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un, bueno, un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: Aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home,
1: maca.
0: Per favor, Assumpta.
1: Jo el conec de fa molt de temps. M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'Eva, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, no saps alguna cosa.
1: Canvia amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una
1: molt,
0: veu que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és molt, molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica escolta. Més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor.
1: No ens oblideu,
0: samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó. Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi
2: diga. Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia, perquè jo soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89, avui pujaré al 80.
1: Clar.
2: Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta ràbia.
2: Mira,
0: per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: sí. És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: que
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar perquè aquesta cançó,
1: és que la fan
0: .
1: La gent i dius, ui, quin rotllo. Canvia, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No
0: és
1: peloteo ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: Que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec de temps, però és que jo si no m'agradés...
1: No li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Però quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no
0: el
1: pot
0: tema...
1: fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
1: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, no faig entrevistes a Mendundis, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I a mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva.
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu, a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podeu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors, aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, Pensant en tu, Sam Darris. Sam Darris.

0: un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses. Mm. I fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir suggerim per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
2: Mm.
1: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. Mm. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Mm. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és
2: amor,
1: il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no,
1: sinó
2: per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, hi tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre de petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Mm. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no ho ets.
2: És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Barna, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú diu.
1: Agafes coses de tots.
2: Clar.
1: I acabes conformant un matís
2: una
1: que és només
2: que
1: teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i és que mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima, sí, sí. I la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer és meu, nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, moltíssimes per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Un abraçada.

Nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Just a one day. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: preparando. El primero. Durante.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous, a dia 8 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, amb la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on avui analitzarem el cas Atrium. Avui parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i la propera setmana tancarem aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus. Ho farem amb el representant de Vox, del PSC, i també de Fem Sant Andreu. Avui també comentarem de l'inici de la campanya anual de Ho farem amb Joan Jansana, regidor d'Espai Públic. També ens farem ressò sobre la convocatòria de vaga general per l'11 de novembre per la crisi de l'habitatge. Comissions Obreres i UGT convocaven aquest dimecres aquesta vaga general. I parlarem de Sant Andreu de la Barca i del Colea del Río, que han renovat un agermanament de les dues poblacions que arrenca a l'any 1999. L'alcalde Marc Giribet i l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López, han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que, segons asseguren, havia perdut intensitat en els darrers anys. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat a l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
1: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Colea del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper, doncs seria en forma d'agermanament.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania, en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs a aquest servei i doncs també doncs hem a part d'això doncs també invertirem 50.000 euros doncs en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs que per culpa de les temperatures doncs s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet doncs aquests nous arbres ja tenim marcat doncs a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també vam plantar, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, i una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests, anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant doncs, s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. En aquest InfoSap, Comissions Obreres i UGT, a més d'altres sindicats, han convocat una vaga general per l'11 de novembre per la crisi de l'habitatge. N'hem parlat amb els ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Quin opinen d'aquesta convocatòria de vaga general? En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
4: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
3: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
4: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
3: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
4: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les piedras d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
3: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encariment de la vivienda?
4: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
3: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
4: Sí, tant que sí, i tant.
3: És important? Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
4: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
3: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
5: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que els mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi de manar a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és a més joves la vivenda, no sé què ens tocarà viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
3: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
5: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits a... i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot comprar, no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis i és com un peix que es menja la cua.
3: Aquest 11 de novembre, convocada vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda, eh?
6: Em sembla bé, em sembla molt bé.
3: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna
6: cosa? Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, sí, i tant que sí.
3: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga?
6: Sí.
3: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys, eh?
6: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
3: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
6: No.
3: La pujada?
6: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves, jo el que més penso són els joves que no tenen mèdies de sortir de casa.
3: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
6: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
3: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana,
6: sí,
3: de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
6: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, el pis seu tindria un amo. Sí que és, potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona. Hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona que... M'explico?
3: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda o no?
6: Sí.
3: O s'ha de regular?
6: Una cosa és un propietari que vulgui llogar o vendre, però los voltors, això no, estic totalment en contra.
3: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania compromesa i educada en valors de gènere per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutat contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat, doncs, molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres a 9 d'octubre, a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Amb la informació de les activitats de l'octubre trans, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
7: Si sou persones aficionades al jazz, segurament ja sabreu que l'edició d'enguany del Festival Internacional de Jazz de Barcelona ja està oficialment en marxa i que aquest 2026 es compleixen 60 anys de la primera edició. Una edició que es va celebrar entre els dies 3 i 6 de novembre de 1966. El nostre temps de jazz d'avui, el nostre Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, el dedicarem a recordar alguns dels concerts de jazz que es van celebrar a Barcelona als anys 50 i 60 i que van portar que, a la tardor de 1966, s'acabés creant el festival. Comencem amb el pianista Willie the Lion Smith, que va actuar el dia 7 de febrer de 1950 en el Casal del Metge, un edifici d'estil noucentista que es troba a la Via Laietana de la ciutat. Va ser un concert organitzat pel Hot Club, l'associació, deien, dels amants del jazz autèntic.

Segur que heu identificat Summertime, la composició dels germans Gershwin que acabem d'escoltar en la interpretació del pianista Willie de Lion Smith. Si fem una mica d'història, us podem explicar que el jazz va arribar a Europa en acabar la Primera Guerra Mundial i la seva porta d'entrada principal va ser la ciutat de París, des d'on es va escampar com una taca d'oli per la resta del continent. En aquell moment, París i Barcelona tenien molta relació i està documentat que l'any 1919 ja hi havia orquestrines locals que havien incorporat els nous ritmes americans al seu repertori. Era música 100% ballable i amb un caràcter tan lúdic que molts intel·lectuals la veien com un divertiment, diguem, interessant, però era una música allunyada del fet pròpiament artístic, deien. Aquesta idea i la recerca de la puresa del jazz original van fer que l'any 1935 es creés el Hot Club de Barcelona, una associació per la difusió del que ells creien que era el jazz autèntic, el jazz nord-americà. Van organitzar un primer concert amb figures internacionals el 29 de febrer de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada de la dictadura franquista van fer impossible la seva continuïtat, o com a mínim la continuïtat de les seves activitats. Això es va trencar l'any 1950, quan, com hem explicat, van portar a Willie de Lion Smith. Un altre músic americà que va venir a Barcelona de la mà del Hot Club va ser el trompetista Bill Coleman l'any 1952. Feia 2 anys que s'havia instal·lat a París, a França, on s'hi quedaria fins a la seva mort l'any 1981. Bill Coleman havia nascut l'any 1904 a París, però en aquest cas no és la capital francesa. És una ciutat que es diu així i que es troba a l'estat de Kentucky, als Estats Units.

0: autocars des de diferents localitats catalanes, com Granollers o Mataró, per assistir-hi. Ara us portem una versió de Oh Lady Be Good, de Dizzy Gillespie i el seu grup, gravada a la Sala Playel de París, aquella mateixa gira de 1953.
1: Thank you, ladies and gentlemen. Now I'd like to feature our vocalist, Joe Carroll, who will sing Oh Lady Be Good. If you can't be good, be bop.

Dizzy Gillespie, Oh Lady Be Good, gravació de 1953. Segurament el concert, en aquest cas concerts, més multitudinari i famós dels que va organitzar el Hot Club de Barcelona als anys 50, va ser el que va portar a la nostra capital el rei del jazz, Louis Armstrong, i els seus All Stars, amb la cantant Velma Middleton. Era pràcticament Nadal, els dies 22 i 23 de desembre de 1955, i Armstrong venia per fer dos concerts diaris, pels que ja s'havien venut totes les entrades. La història és de sobres coneguda. El dia 22 es van haver de suspendre perquè l'avió que havia de portar els músics des de Roma no es va poder enlairar per la boira que hi havia a la capital italiana. Així que l'endemà, el dia 23, Armstrong i la seva colla van haver de fer tres concerts en un mateix dia per minimitzar els efectes de l'anul·lació. Curiosament, els concerts es van gravar i l'any 2000 la discogràfica barcelonina Fresh Sound els va editar en un CD doble. Allà s'hi pot sentir, per exemple, aquesta versió

0: desire.
1: Mine too.
0: Did you meet where gypsies play? I die.

Els All-Stars de Louis Armstrong, gravats en directe a Barcelona, en el Windsor Palace, el 23 de desembre de 1955. That's My Desire, amb Velma Middleton a la veu. Un altre músic nord-americà que va tenir molt d'èxit a casa nostra va ser el vibrafonista Lionel Hampton. Tant és així que en el termini de poc més d'un any, entre 1955 i 1956, ens va visitar dues vegades. El concert, hauríem de dir concerts, també en aquest cas, que ens interessa més són els de març de 1956, que es van dur a terme també en el Windsor Palace. I ens interessen perquè va ser en aquesta visita que a Lionel Hampton li van presentar el pianista barceloní Tete Montoliu, que tenia 21 anys. Van tocar junts i Hampton va quedar impressionat amb aquell jove català que tocava i sentia el jazz com els americans. I no només van tocar junts, també van gravar. Aquí els teniu amb Toledo Blade.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i seguim repassant concerts de jazz a Barcelona als anys 50 i 60. Ara ens aturem l'any 1956 i tornem a anar al cinema Windsor Palace, que, evidentment, a part de la pantalla de projecció, ja que era un cine, també tenia un escenari. Dies 2 i 3 d'octubre, una altra figura inoblidable ens visita, Count Basie, que l'any 1956 es trobava en un moment pletòric, amb l'orquestra renovada i dins d'una gran gira europea amb totes les entrades venudes. Un altre detall a destacar és que el fet de celebrar concerts en el cinema Windsor Palace no és ni molt menys una casualitat. El gerent del local era el senyor Alfredo Matas, que va ser una de les persones que van recuperar el Hot Club després de la guerra, i als anys 55, 56 i pràcticament fins als 60 n'era encara un dels directius del Hot Club. Durant aquella gira d'aquest any 1956, aquesta gira per Europa, Basie i els seus músics van gravar el disc Basie in London. La curiositat és que tota la música que es pot escoltar en aquest disc, que té un títol inequívoc, repetim, Basie in London, és a dir, Basie a Londres, doncs tota aquesta música es va gravar en el concert de la ciutat sueca de Göteborg. Què té a veure Londres i Göteborg? No en tenim ni idea, però aquí teniu Corner Pocket.

Corner Pocket, la que vam d'escoltar interpretada per la Big Band de Count Basie, any 1956. I avancem en el temps per aturar-nos ara a l'any 1959, final de dècada, amb la programació de concerts de jazz a Barcelona consolidada, si voleu, concerts espaiats en el temps, però continuats. 6 de febrer de 1959, el trompetista Cootie Williams, veterà de l'orquestra de Duke Ellington, aterra a la ciutat, una vegada més, en el Windsor Palace, per oferir un concert. Williams, en certa manera, va ser el cap de cartell general d'aquell any 1959. I ens porta Sliding and Gliding.

La música del trompetista Cootie Williams en un projecte a nom propi d'una figura que va assolir la fama com a membre de l'orquestra de Duke Ellington. Arribem a 1960 i en aquest moment l'empresari Joan Rosselló funda el Club Jamboree, el mes de gener d'aquell any. Rosselló veurem que es convertirà en una persona clau per al naixement del Festival de Jazz, però en aquest moment, 1960, encara és una mica massa aviat. Anem al 27 de maig d'aquest any. El Hot Club torna a ocupar el Windsor Palace amb l'orquestra de Quincy Jones, una formació que no només incluïa músics blancs i negres, sinó que també comptava amb dues noies. Fet realment estrany en aquell moment, o diguem, inusual en aquell moment. Teníem a la pianista Patti Bowen i a la trombonista Melba Liston. Liston es convertiria després també en una arranjadora excepcional. Es van gravar diversos concerts d'aquella gira europea de Quincy de 1960 i us hem portat la gravació del que van oferir a Lausanne, a Suïssa. Aquí teniu la balada que va compondre Benny Golson en memòria de Clifford Brown. Aquí teniu I Remember Clifford.

I Remember Clifford per Quincy Jones i la seva orquestra, formació de 1960. L'any 1963 trobem un canvi d'emplaçament dels concerts i, per fi, el jazz torna al Palau de la Música. El 1963 va ser el trompetista Chet Baker qui el va ocupar, i el 1964 va ser el Modern Jazz Quartet que van portar el seu jazz de cambra i la seva elegància al Palau. En aquell moment, la distribució dels discos del Modern Jazz Quartet a nivell estatal la tenia la discogràfica barcelonina Belter. Un dels discos que va editar es titula The Sheriff. És del mateix any 1964 i conté aquesta cançó que comença molt suau i s'anima a partir del minut i mig, aproximadament, de la seva durada. Aquí la teniu, Mint to Me.

0: Matthew Thom, I Christian Sands, and you're listening to Jazz It.
1: I en el nostre repàs de concerts anteriors al Festival de Jazz de Barcelona arribem finalment a l'any clau, 1966. L'empresari i propietari del Club Jamboree, Joan Rosselló, pren el relleu i organitza diversos concerts en el Palau de la Música. N'hi ha tres que destaquen clarament, i dels tres, sens dubte, el primer va ser excepcional. Vam tenir l'orquestra de Duke Ellington i la cantant Ella Fitzgerald, que actuava primer amb el seu trio i després amb tota l'orquestra. En aquell moment, any 1966, aquest cartell era, segurament, el màxim que es podia demanar en jazz.
2: Hi, thank you. Isn't that pretty tune?

Duke Ellington i Ella Fitzgerald ens han portat Let's Do It. I així és com arribem al final d'aquest jazzit especial a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un programa que, per acabar-lo del tot, ara us deixarem amb dues figures mítiques. D'una banda, Woody Herman i la seva orquestra, que van actuar a Barcelona, en el Palau de la Música, ja us ho hem dit, el 15 de març de 1966. Els escoltarem amb Autobahn Blues. I després serà el pianista Earl Hines qui acabi d'exaurir els darrers minuts amb una balada. Fantàstic, That's You. Hines va celebrar el seu concert el 25 de maig d'aquell mateix any i en el mateix escenari, al Palau. El novembre posterior ja va veure com arribava la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I amb aquest fragment de història del jazz us diem adeu l'equip habitual del programa, Jazz It. Jordi Bartomeu, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any, el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula

Ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc, Cruel World, que dona tot una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà, Juan Luis, i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer amb Badalí als 90 amb el seu pop melòdic i elegant, i la veu avallotada de Sole Jiménez, i amb cançons com aquesta, Llovió.

0: Presuntos implicados que han portat la pluja de tardor avui a les perifèries.
1: Perifèries.

La seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere, amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous les ciels de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals. Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força. Del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Asper Sweets, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

Un altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence Noam the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Kiss Me, l'èxit de Sixpence que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluc s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Man Eater triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat, petons!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 7 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui continuarem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Avui entrevistarem a Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i abordarem també la qüestió que estem parlant amb aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus sobre el cas Atrium. També parlarem de que Sant Andreu del Barca i Alcolea del Río renoven una germana que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Aquest dimecres s'han reunit els alcaldes de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López, a l'Ajuntament d'Alcolea del Río. Ho han fet davant de la presència d'una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, que aquests dies estan visitant el Col·le del Río i també a Sevilla. Comentarem altres qüestions. Parlarem avui de l'octubre trans i de les diferents activitats que hi ha programades a Sant Andreu de la Barca. Comptarem amb un nou podcast de Lloba o Truene amb Carlos Lara i Elena Alguacil, i també comptarem amb l'Espai de Sendes, una de les propostes dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa. També comentarem altres qüestions, i és que la policia local han participat a la formació pràctica per reforçar la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o d'una situació d'emergència. Ho comentarem avui en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, com dèiem, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
1: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
1: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
2: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Colea del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
2: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
1: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
2: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
1: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
2: Bé, el dia,
1: són
2: diguem...
1: Són les persones més oblidades?
2: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
1: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària, batxillerat, durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
2: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI i LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
1: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
2: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben, i en aquest sentit tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs, molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones, i per tant fan una tasca transversal doncs, molt encomiable.
1: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans divendres a 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
2: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs, que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
1: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
2: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs, l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
1: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
2: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs, tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
1: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
2: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la perquè és molt interessant.
1: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
2: I tant, i des de l'Ajuntament doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
1: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat en una formació pràctica que reforça la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o una situació d'emergència. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Els agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat avui en una formació en suport vital bàsic i en ús del desfibrilador extern automatitzat. El curs té com a objectiu que els policies disposin dels coneixements i les eines necessàries per actuar amb rapidesa davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca. Joan Marchal, instructor de suport vital bàsic, assegura que d'aquesta formació els agents surten més preparats per actuar ràpidament, ja que són els que normalment sempre arriben primers.
4: Que molts cops, com que són primers interventors, arriben molt abans que l'ambulància i si ja poden començar a fer feina, garanteixen la supervivència de la víctima.
3: Per què és important que especialment la policia local, que com comentes és la primera que arriba, estigui formada i sàpiga utilitzar desfibriladors i també altres utensilis d'atenció?
4: Bàsicament perquè són primera resposta a tots els nivells. Tu quan truques al 112 el primer que fan és, sobretot si és al carrer, enviar recursos per si s'ha d'aturar el trànsit, si hem de controlar la gent, són primers interventors. Llavors la importància és precisament això, que a més de poder assegurar la zona puguin començar ja l'actuació de reanimació.
3: Durant la formació hem pogut sentir que has viscut casos de tot tipus. Fins a quan pot arribar a marcar la diferència actuar amb un DEA durant els primers minuts durant una aturada cardíaca?
4: Home, si t'haig de donar dades, sí que et diria que, per exemple, amb el projecte Girona Territori Cardioprotegit, des de 2012, si no recordo malament, fins a 2024, personal no sanitari ha salvat 110 vides. O sigui, la importància és marcadíssima. O sigui, una primera actuació en els primers minuts garanteix que, si movem la sang, arribi oxigen al cervell i que la persona pugui, diguem, recuperar-se sense lesions cerebrals. Marca la diferència, clar. Ja en la supervivència posterior, si podem recuperar la víctima.
3: Fora del tema del desfibrilador, quines coses, quines pràctiques han conegut avui la policia local de Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs mira, han après a fer la posició lateral de seguretat, que és quan una persona està inconscient però sí que pot respirar. Ens assegurem de que si hi ha un vòmit no faci broncoaspiració, i és una altra forma de salvar vides també, perquè de vegades ocorre.
3: A part d'això, també hem vist que heu fet una tècnica, que no vull dir el nom, que és una mica raro, del tema de desennuegar una persona.
4: Sí, la maniobra de Heimlich, depenent de l'alemany que ho pronunci. Però sí, hem après també a com fer un desennuegament efectiu.
3: Quins són els principals errors que es poden cometre davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca? O imagina que ens trobem en una estació, com comentava, ho heu practicat en una estació de tren, i es desploma una persona.
4: Sobretot és perdre la calma. És bàsic, perquè pots tenir tots els coneixements del món, però si perds la calma i se te'n va tot, no podràs fer el que toca fer. Llavors, sempre en primers auxilis, el primer que diem és que has d'intentar mantenir la calma, que és complicat.
3: És a dir, que és una mica el que practicàveu aquí, que abans de començar a fer la maniobra o el que sigui, apartar la gent.
4: Hem de fer apartar la gent, assegurant-se de que la zona sigui segura per nosaltres, per evitar més víctimes, i hem d'aconseguir això, fer una avaluació correcta de l'estat de la víctima, perquè així no fem actuacions que no corresponguin.
3: Fins a quin punt és fàcil o no utilitzar aquestes eines d'atenció primària, com per exemple el DEA?
4: Jo sempre dic que està xuclat. De fet, la normativa, el Reial Decret que ho regula, diu que utilitzarà un DEA qualsevol persona que tingui la formació, però després posa un punt i diu, i si no hi ha aquesta persona, qualsevol ho pot utilitzar. És a dir, és un aparell que és molt segur, és molt difícil que pugui haver-hi un accident, perquè et dona totes les instruccions de forma auditiva i ara cada cop més visuals. Llavors és que ho poden utilitzar els nens. Donem cursos a nens també i saben utilitzar un DEA.
3: És a dir, que el DEA, encara que no rebis la formació, pot salvar vides, i segurament m'explicaràs algun cas d'alguna vida que hagi salvat d'alguna persona que no l'havia utilitzat mai.
4: No, és el que et deia, a Girona s'han donat, pues com qui diu, 110 casos de persones que han utilitzat el DEA, que han fet tècniques de reanimació i que han salvat aquestes persones, i ostres, són números molt interessants.
3: Amb quina freqüència s'hauria de renovar o actualitzar una formació com aquesta, sobretot a policies locals, que són els primers que arriben?
4: Val. Si ens anem a la normativa, el Consell Europeu recomana que es faci un curs complet de 4 hores i mitja cada 2 anys. Aquí a Catalunya el Reial Decret diu que la formació s'ha de fer un cop inicial i després fer unes renovacions cada 3 anys d'una hora i mitja. Per mi la normativa catalana es queda una miqueta curta, i de fet hi ha estudis que diuen que els coneixements es comencen a perdre a partir dels 3 mesos. Clar, si jo hagués de recomanar, i sobretot per primers interventors, jo diria que un repàs cada 6 mesos seria fantàstic.
3: Potser aquest repàs el podrien donar els mateixos policies, un que fos el responsable.
4: Jo, de fet, en escoles intento fer aquesta transmissió, que hi hagi una persona que es faci instructora, més que res per assegurar que rep tota la formació estandarditzada que ens arriba del Consell Europeu, i aquesta persona pot ser un referent. I seria recomanable, així com el tema del manteniment dels desfibriladors, que és una cosa molt senzilla, i que hi hagi una persona que s'encarregui d'anar revisant de tant en quant, perquè hi ha desfibriladors que no requereixen, hi ha desfibriladors que sí que el fabricant et demana que cada X temps els portis a manteniment, però hi ha molts que no, que només han tenir els fungibles diguem, sense caducar, els electrodes, la bateria, és suficient i no requereixen cap manteniment especial.
3: Per acabar, quin missatge voldria donar a la ciutadania sobre la importància de fer una primera actuació davant d'una emergència cardíaca, i sobretot si pogués donar només un missatge curt sobre un tip perquè la gent sàpigués com actuar ràpid i bé?
4: Mantingues la calma i fes compressions. Amb això n'hi ha prou.
3: Amb això serviria tant per aturada com per ennuegament?
4: No, òbviament. Si estem parlant d'aturada, seria mantingues la calma i fes compressions. Si fos un ennuegament, sàpiga fer Heimlich i com a mínim saber fer una posició lateral de seguretat, i si pot ser un curs molt més extens de primers auxilis ja seria fantàstic. Però si hem d'anar per una persona que està tècnica i legalment morta, és calma i comença a comprimir el pit de la persona perquè necessita moure la sang.
3: La formació ha posat l'accent en la importància d'actuar els primers minuts, fer-ho en calma i iniciar les maniobres d'assistència i coordinar-se amb els serveis d'emergència fins a l'arribada dels professionals sanitaris.
1: I seguim amb més informacions en aquesta via directa, i a continuació el podcast sobre meteorologia Llueva o Truene, amb Carlos Lara i Alan Alguacil, que han tornat aquesta temporada, aquest mes d'octubre, a oferir un cop al mes l'espai de meteorologia de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dijous i, per tant, els dijous en el Via Directa també comptem amb l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme, de propostes de cara al cap de setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per la Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere de Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó en l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès, fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1976, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans de que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè et trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils en molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur, fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un, amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Mongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, bueno, les anem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu La Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí preparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauvé i Tromús i les valls de Riu Major i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portiello de Tella. A la segona etapa de l'Amiana ens arribarem a Bestué, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyiscló. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
3: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa de pi negre per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forat o la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és un canal pedregós al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'n s'obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el Gerra 19, que se'n va cap al poble, i agafem el Gerra 15, que ens du en un no-res el Dolmen de Tella, rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el Neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. La Miana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les Gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries al costat del Collado de Nisclo i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
4: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest, aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
4: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
4: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
4: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
4: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
4: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, La Miana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
4: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimbellat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i república.
5: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè entre d'altres coses no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
6: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular, perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. Tadoussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava lo típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Tadoussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una Zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí a la natura, Tadoussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist en la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, eh? Però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixat entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té habitualment en el gran part del recorregut entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist a la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Zanjan, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi haurà de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
4: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta. L'espai de Sendes és una de les propostes de la xarxa ràdio des de Ràdio Martorell, que també escoltem a Ràdio Sant Andreu i en aquest via directa propostes de cara al cap de setmana.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca tornarà a convertir-se en l'escenari d'una gran nit de terror coincidint amb Halloween. El dia 31 d'octubre, els carrers de la ciutat acolliran una nova edició de la Survival Zombie. Volem parlar d'aquesta Survival Zombie, de com ens podem apuntar, i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, l'any passat vam tenir la primera edició de la Survival Zombie, ampli desplegament pels carrers de Sant Andreu de la Barca, en especial per al nucli antic, on vam veure doncs, tot un seguit de zombis que ens perseguien. Nova edició, per tant, amb ganes, no?
1: Amb moltíssimes ganes. Estic molt emocionat de donar aquesta notícia. Jo crec que Sant Andreu de la Barca, tot i que vam fer un esforç comunicatiu en el 2025 i que molta gent de Sant Andreu es va apuntar, crec que Sant Andreu com a ciutat no estava preparada per el que venia, i molta gent va quedar meravellada amb la Survival Zombie que vam viure, i llavors no podia ser cap altra manera, la tornem a repetir aquest 2026.
0: De fet, els zombis que vam veure per als carrers, molt reals.
1: És que són persones professionalitzades, diguem-ne, en aquest tipus d'activitat, i jo puc constatar com a testimoni de que són persones que no surten del seu paper en totes les hores de joc durant tota la nit.
0: Estem parlant això d'un joc amb unes regles molt, molt concretes. Funciona per grups?
1: Bé, a veure, no necessàriament. La gent acostuma a iniciar en grup amb el seu grup d'amics i de més, però és una activitat individual. Tu tens uns reptes a aconseguir, has de moure't per certes localitzacions i anar resolent el misteri que envolta doncs, aquesta activitat, mentre t'has de preocupar de no ser capturat per un zombi. Per això dic que és una activitat individual, perquè poder tu comences amb el teu grup d'amics però acaben sent capturats i has de resoldre tu sol el misteri. En aquest sentit, si ets capturat, evidentment passes a ser infectat, llavors doncs passes a jugar com a zombi.
0: Per tant, comences amb el grup i pots acabar sol,
1: eh? Efectivament.
0: Perseguit pels teus propis
1: amics.
0: Companys.
1: Sí, sí.
0: És una activitat que sobretot intenteu adreçar entre joves entre 14 i 30 anys. Aquesta seria la franja que en un principi intenteu establir, no?
1: Sí, és a dir, com a regidoria de joventut vam engegar aquesta activitat perquè pensàvem que podia ser una activitat atractiva pel nostre públic jove, i així ho va ser. Però enguany veníem amb novetats, i en aquest sentit doncs hem aconseguit obrir el nostre ventall, i enguany venim amb sorpreses en aquest sentit. Si de l'anterior edició les persones entre 14 i 30 anys disposaven d'una bonificació per poder comprar l'entrada per 15 euros, enguany disposem de 700 entrades per totes les persones residents de Sant Andreu de la Barca, de qualsevol edat, residents de Sant Andreu de la Barca, a un preu bonificat de 10 euros. És a dir, millorant l'oferta que vam establir l'any passat. I amb això estem molt contents.
0: Independentment de l'edat, eh?
1: Independentment de l'edat.
0: Com es poden aconseguir aquestes entrades a 10 euros, i a partir de quan?
1: Doncs a partir de la publicació d'aquesta entrevista ja estaran disponibles. Com requereix d'una verificació de residència a Sant Andreu de la Barca, s'han de comprar físicament a l'Espai Jove. D'acord? En horari d'obertura de l'Espai Jove, que és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8:45, doncs els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca poden venir amb algun document acreditatiu que acrediti la residència de Sant Andreu, i llavors allà in situ podran comprar online l'entrada especial a 10 euros.
0: Doncs que vagin ràpid, no? Perquè són 700 unitats.
1: Són moltes unitats, però poden volar. És a dir, que ningú es despisti, efectivament.
0: És que és per aquest preu, per aquesta bonificació per a les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca a 10 euros. Després ja les entrades que es poden comprar general a través d'internet, que tenen un preu ja més elevat.
1: Sí, tot i que és una activitat que també vam constatar l'edició anterior, que mou a molt públic extern, persones de Sevilla, de Galícia van venir a fer aquesta Survival Zombie, doncs volem que la gent de Sant Andreu de la Barca doncs pugui gaudir-la, i gaudir-la amb doncs amb aquesta bonificació.
0: Serà el 31 d'octubre a partir de les 11 de la nit i fins les 5 de la matinada, més o menys.
1: Sí, correcte.
0: L'inici serà l'inici final a la plaça Federico García Lorca.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí comença l'aventura.
1: Pot
0: passar de tot, no?
1: Pot passar de tot, recorrent carrers i espais, sobretot del nucli antic de la ciutat, perquè, bueno, doncs té aquesta... com dir-ho, no? Aquesta ambientació molt més profitosa. I sí, a més enguany, doncs just agafa la nit de Halloween, per tant, un moment perfecte.
0: I amb la nova edició de la Survival Zombie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest divendres amb més informació i més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dijous, a dia 8 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, amb la nova ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on avui analitzarem el cas Atrium. Avui parlarem amb Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i la propera setmana tancarem aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus. Ho farem amb el representant de Vox, del PSC, i també de FEM Sant Andreu. Avui també comentarem de l'inici de la campanya anual de Poda. Ho farem amb Joan Jansana, regidor d'Espai Públic. També ens farem ressò sobre la convocatòria de vaga general per l'11 de novembre per la crisi de l'habitatge. Comissions Obreres i UGT convocaven aquest dimecres aquesta vaga general. I parlarem de Sant Andreu de la Barca i del Colea del Río, que han renovat un agermanament de les dues poblacions que arrenca a l'any 1999. L'alcalde Marc Giribet i l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López, han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que, segons asseguren, havia perdut intensitat en els darrers anys. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sàvilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
1: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat algun dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs, diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper, doncs seria en forma de germanament.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de por. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació, doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, a aquest servei i doncs, també doncs, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han doncs, anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'ha anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions en aquest InfoSap. Comissions Obreres i UGT, i a més d'altres sindicats, han convocat una vaga general per l'11 de novembre per la crisi de l'habitatge. N'hem parlat amb els ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Quin opinen d'aquesta convocatòria de vaga general? En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
4: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
3: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
4: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
3: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
4: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les piedras d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
3: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encariment de la vivienda?
4: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
3: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
4: Sí, tant que sí, i tant.
3: És important? Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
4: Puede ser, porque ya digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
3: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
5: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que els mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi demanat a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
3: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys, la crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
5: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot comprar, no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
3: Aquest 11 de novembre, convocada a vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda,
6: Em sembla bé, em sembla molt bé.
3: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna
6: cosa? Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, sí, i tant que sí.
3: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada aquesta vaga.
6: Sí.
3: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys,
6: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
3: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
6: No.
3: La pujada?
6: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves, jo el que més penso són els joves que no tenen mèrit de sortir de casa.
3: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
6: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
3: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
6: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre, i porta 71 anys de lloguer, i ara dic jo, el pis seu tindria un amo. Sí que és, potser que no ho entengui, i que és una dona gran, ja està, però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona. Hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
3: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda, o no?
6: Sí.
3: O s'ha de regular?
6: Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre, però los voltors, això no, estic totalment en contra.
3: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també doncs patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement doncs veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere, per cada cop ser una societat doncs més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és doncs apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres el 9 d'octubre, a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de bola negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Amb la informació de les activitats de l'octubre trans, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Eric Hoffer, a The True Believer, va escriure una frase molt útil per entendre alguns moviments col·lectius. Els moviments de masses poden néixer i créixer sense creure en un déu, però mai sense creure en un dimoni. I avui parlarem d'un món on sovint hi ha totes dues coses. El déu pot ser Bitcoin, la blockchain o la llibertat financera. I el dimoni, els bancs, els governs, els diners tradicionals o qualsevol persona que faci massa preguntes. Parlarem dels criptobros, aquesta barreja de gurus financers, comunitats digitals, masculinitat de cotxe esportiu de luxe, promeses de riquesa immediata i senyors que et diuen que si encara treballes per un sou és perquè no has entès res i et dona la gana. Perquè una cosa són les criptomonedes i la tecnologia que hi ha al darrere, i una altra és convertir una inversió en una fe, una comunitat en una doctrina i qualsevol crítica en FUD, por, incertesa i dubte. El mecanisme acostuma a ser senzill. Primer, et diuen que el sistema t'enganya. Després, que ells han descobert el secret. A continuació, que aquesta és la teva última oportunitat. I finalment, que només has de comprar la seva moneda, seguir el seu canal o pagar el seu curs de 997 euros. Avui intentarem separar la tecnologia del fum, la inversió de l'aposta i la informació financera del senyor Mulleres de Sol dins de casa, que assegura que una moneda amb el logotip d'un gos farà 1%. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on no sabem quina serà la moneda del futur, però sospitem que no serà la que us acaba de recomanar un desconegut per Telegram.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, posarem una mica d'ordre en aquest univers. Avui tenim una col·laboració molt especial. Avui ens acompanya l'economista i directora de mercats de l'Institut Català de Finances, la Laia Capdevila, a qui hem demanat que ens expliqui què són realment les criptomonedes, quins riscos tenen i com podem distingir una inversió d'una promesa de llibertat financera patrocinada per un Lambo de lloguer. Endavant, Laia, què ens has de dir?
2: Hola a totes i tots, terrícoles, i gràcies, Sergi, per convidar-me. Parlant de criptomonedes, tots tenim aquell amic que va comprar bitcoins fa anys i ara et diu, t'ho vaig dir. I també el que hi va entrar tard i prefereix no tocar el tema. Però què són exactament les criptomonedes? Dit fàcil, són diners digitals, però no com els que tenim al nostre compte bancari, que depenen d'un banc o d'un govern. Les criptomonedes no tenen cap autoritat central a darrere. No hi ha el Banc Central Europeu del Bitcoin. Funcionen gràcies a una tecnologia que es diu blockchain, que sona molt a paraula de moda, però bàsicament és com un llibre de comptes gegants compartit entre milers d'ordinadors d'arreu del món, on tot queda registrat i no es pot manipular fàcilment. És a dir, en lloc que un banc controli qui té què, ho controla tot la xarxa. Això té avantatges, més transparència, menys intermediaris, però també inconvenients. Volatilitat brutal, regulació limitada i riscos importants. Perquè sí, pots guanyar molts diners, però també perdre molts diners molt ràpid. I aquí és on sovint hi ha la confusió. Les criptomonedes poden servir com a mitjà de pagament, però avui dia molta gent les utilitza més com a una inversió especulativa que no pas per anar a comprar el pa. També hi ha milers de criptomonedes diferents, no només la Bitcoin, i no totes tenen el mateix valor ni la mateixa utilitat. Algunes busquen ser alternativa al diner, d'altres serveixen per finançar projectes o per operar dins un ecosistema digital. En resum, són una innovació tecnològica amb molt potencial, però també amb molt de soroll al voltant. I potser la millor manera d'entendre's és aquesta. No és només una nova forma de diners, és una nova manera de confiar. En lloc de confiar en un banc, confies en la tecnologia. I això, com tot canvi, genera oportunitats, però també riscos. I a més de riscos, molta picaresca. Segurament per això feu el programa d'avui, parlant dels criptobos i les sectes associades. En tot cas, gràcies per deixar-me participar i fins aviat.
1: Laia, moltíssimes gràcies. T'esperem aquí quan vulguis, ja ho saps. I ens quedem amb aquesta idea. La tecnologia pot ser interessant, però quan algú et promet llibertat financera instantània, potser és que el producte ets tu. I ara sí, entrem en matèria i saludem el nostre home de ciència, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, què ens expliques? Què tal?
3: Ei, bro, què tal? Ei, tu saps què? Que tinc la meva botiga geologia365.com, i pots entrar quan vulguis. Però escolta'm bé, tu tens minerals?
1: Bueno, sí, no sé, alguna cosa tinc, sí, sí.
3: Sí, saps quina és la diferència entre els teus minerals i els meus?
1: Il·lustra'm.
3: Doncs que els teus estan en una caixa, vale? Estan en una caixa agafant pols. Jo els meus els converteixo en 10K al mes, bro.
1: Ah, ostres, vale? Molt bé.
3: Saps, i tu quan veus una pirita, saps què veus? Què és una pirita per tu?
1: No sé, un mineral així, metàl·lic, no?
3: I que, doncs jo hi veig marge.
1: Tu hi veus marge, molt bé.
3: Jo hi veig marge. Jo veig contingut, jo veig branding, jo veig marca personal, saps, bro? Sou.
1: Molt bé, bro, ja veig el rotllo, ja ho pillo, estàs molt en la ona.
3: Sí, saps quantes calcites tinc a casa?
1: A veure, sorprèn-me també.
3: Les suficients per tenir un Lambo fora a casa meva, amb la meva casa en piscina.
1: Ah, és aquella foto que vaig veure fer, però llavors va venir un altre tio al darrere i s'hi va ficar dins. Igual te'l va voler robar, el tanto, eh? O és que potser era el teu, no sé.
3: No jutgis. Si no hi has estat, no jutgis.
1: No. Res més lluny de la meva voluntat, jutjar res.
3: Vale, però...
1: Bé, no sé, m'agrada veure't muntat en el dòlar, que es diu. Així m'agrada. A veure si prospera, eh?
3: Mira, parlant de dòlars, la Laia molt encertadament t'ha dit en què se sustenta el valor de les monedes... Sí. Aquestes tipus Bitcoin, tipus Ethereum, aquestes monedes que van sortir de tant en tant. Crec que
1: n'hi ha milers, eh?
3: N'hi ha milers. Hi ha molta gent que ha tret la seva, inclús.
1: Imagina't. Si tu pots tenir una moneda pròpia, no? Pots fer la teva marca personal. Diguem.
3: I després la gent la compra i s'arruïna i ja està. I ja hi ha guanyat diners. I ja està.
1: I no serveix per res i aquella persona ja té la butxaca plena i au.
3: Però clar, se sustenta bàsicament en blockchain, una moneda d'aquest estil. No se sustenta amb els governs, no hi ha una contrapartida al darrere, sinó que se sustenta...
1: No hi ha un contravalor.
3: Sí, exactament. Potser que t'expliqui primer com se sosté una moneda normal, els que coneixem nosaltres. Sí. Si ens remuntem a l'antiguitat, saps que les monedes abans doncs, eren d'or, de plata, de bronze, algunes...
1: Sí.
3: Va? Tenien un valor facial, que el valor facial és el valor que diu que val la moneda, que era el valor del metall.
1: Sí, val 10 pessetes, això és el valor facial, no?
3: Exactament. Doncs era el valor real del metall. És a dir, aquella moneda potser pesava 10 grams, teníeu 10 grams en plata, i aquells 10 grams de plata valien 10 pessetes, o 7 pessetes, ja no... Vull dir, la que valgués en aquell moment, això és igual. O meravellís, ens anem a buscar coses més antigues.
1: Per exemple.
3: Això, és a dir, era important perquè aquest metall estava... aportat a l'Estat. Saps que aquí la gent feia diverses trampes, eh? També que agafaven una llima i llimaven una mica la vora per treure aquest metall, per després fondre'l i
1: fer... Per aprofitar-se'n, no? I acumular-ne una mica, no? I fer, clar...
3: Sí, és molt habitual trobar-se monedes antigues bastant llimades per les vores.
1: Clar, això ja és picaresca total, eh? És a dir,
3: picaresca.
1: És...
3: I per això es van inventar les monedes, saps que tenen com unes ratlles a la vora?
1: Sí.
3: Aquestes ratlles és per demostrar que la moneda no ha estat manipulada.
1: Ah, veus?
3: Abans no les tenien i la gent anava llimant i no passava res, no es veia, no se sabia. I vinga, llimo una miqueta aquesta, llimo una miqueta l'altra, i acabaven amb les monedes ben llimades. Tot per extreure
1: per tant,
3: el metall.
1: Vol dir que el material del que estaven fetes tenia un valor per si mateix.
3: Ah, exactament.
1: I que es podia aprofitar.
3: Sí. Després van decidir, doncs mira, escolta'm, jo tinc, saps què, aquest or o aquesta plata o aquest bronze, no el posaré en circulació, jo sóc l'Estat, m'agafo aquest metall i me'l guardo al banc. Vale? Sí. Guardarem lingots. I aquest lingots emetré i imprimiré bitllets i monedes noves, monedes que seran de ferro i níquel, pots comptar, vull dir, un valor de metall.
1: Un valor baix.
3: Baix, d'alumini.
1: Molt més baix del que té el lingot, diguem.
3: Ah, això mateix. O un paper. Que un paper no és res més que un xec que ha emès l'Estat. És un xec,
1: és un pagaré, no?
3: És un pagaré, Sí, jo tinc aquell bitllet de 50 euros, és un pagaré que l'Estat diu, o en aquest cas el Banc Central Europeu diu, si tu me'l portes, jo t'ingresso 50 euros. El mateix valor que diu el bitllet. És un pagaré.
1: Que diríem euros, però abans seria, diguem-ne, tantes unces d'or.
3: Ah, exacte. Avui en dia, doncs, encara hi ha... Si fas la pregunta, dic, com se sustenta la moneda actual? Hi haurà gent que encara et dirà, doncs, amb els lingots d'or que té el banc...
1: Les reserves, no? Estats, les reserves d'or,
3: les famoses reserves d'or. Això ja no és cert. Per exemple, el patró or al Regne Unit el 1931 es va acabar. Això coincideix molt amb les guerres mundials, eh?
1: Sí, no ells sé si Nixon s'ho va carregar als anys 60, em sembla, oi?
3: Sí, senyor. El 1971, precisament, 71. Richard Nixon va suspendre la comptabilitat, aquesta la comptabilitat, no ho sabré dir mai, ho sento, eh? del dòlar en or. Vale? La Reserva Federal, doncs, en aquell moment, va decidir que aquesta equivalència ja no existia. Tot i així, això no vol dir que puguis imprimir bitllets gratis.
1: Clar, hi ha algú que se'n cuidi de controlar-ho, això, perquè si
3: no... Hi ha d'haver un control. I quin és el control? És a dir, avui en dia, totes les monedes que hi ha, l'euro, el dòlar, la lliura, totes les monedes aquestes que són més importants, són monedes que es diuen fiduciàries.
1: Sí.
3: Que les monedes fiduciàries no tenen un valor a contrapartida. És a dir, jo no me'n vaig a un lloc i em diré, mira, et dono 1.000 euros i tu em dones un lingotet d'or. Això no m'ho faran al banc. Una moneda fiduciària vol dir que els diners ja no són convertibles en un bé físic concret.
1: Sinó que tenen valor per si mateix, els diners,
3: clar,
1: diguem.
3: Tenen valor. A mi, jo, si els hi dono 50 euros, em tornaran 50 euros al compte.
1: Clar.
3: I ja està. No tindré un metall a darrere.
1: Clar, d'aquí a que més enllà de ser paper o metall, puguin arribar a ser a punts comptables amb uns i zeros en un compte corrent informàtic, no?
3: És això, són uns i zeros al final, sí. Però, esclar, em dius, ara, els criptobros diuen, una de les coses que diuen és que, clar, el Bitcoin em dius que no té contrapartida, però és que la teva moneda, la moneda de circulació normal dels estats, tampoc.
1: Clar.
3: Bueno. Anem a posar cometes aquí. Però no vol dir que la moneda que tinguem nosaltres, els euros, no estiguin sostinguts per res. Estan sostinguts, atenció, pels estats.
1: Vale?
3: Com he de pagar jo, Hisenda? He de pagar amb Ethereums? No.
1: No,
3: he
1: clar,
3: de pagar amb euros.
1: Que paguis amb euros, sí, amb la moneda
3: amb
1: oficial.
3: Exacte, per tant, jo he de tenir euros a dins. I aquests euros han de tenir el valor. Han de tenir un valor. Vale? Què més? Sí. Doncs això, impostos, tot això. El Banc Central, en aquest cas, no garanteix... Tampoc que la moneda sempre valgui igual, eh? Al final, el Banc Central regula les inflacions, tot això...
1: Vale? La quantitat de moneda que es pot posar en circulació, precisament,
3: exacte,
1: per regular això, no? Els tipus d'interès...
3: Els tipus d'interès serveixen precisament per regular el preu del diner, quan anem una mica disparats pugem els tipus d'interès, quan anem bé baixem els tipus d'interès, doncs anem fent aquestes coses.
1: Clar, per tant, i en canvi les criptomonedes no tenen realment aquest sostén, és a dir, se sustenten per un sistema informàtic global com internet mateix, no? Però no, té un valor, és a dir, pel que explica sembla com que els estats, el producte interior brut dels estats són el que acaben sustentant el volum o el valor monetari del propi estat, no?
3: Exacte, exactament això. Però, esclar, també ens sortiran la gent que té bitcoins o que creu en aquest tipus de moneda, les criptomonedes, dirà, ostres, com a contrapartida, aquest tipus de moneda no se sustenta en cap estat ni en cap banc. Per tant, és una moneda lliure.
1: Però lliure,
3: bueno,
1: què vol dir lliure? Lliure també vol
3: lliure,
1: dir que és inestable, no?
3: Totalment. Si precisament no està regulada...
1: I manipulable, aquesta, segurament.
3: No és... L'única manera que es pot manipular és dir, per exemple, compra-me-la. Com ha fet algun magnate dels Estats Units que de tant en tant ha tret una moneda i diu, va,
1: no, perdona, qui ho va fer d'una forma molt, molt escandalosa va ser un tal Milei.
3: I tant.
1: La moneda Libra d'Argentina, que va ser un escàndol i que va arruïnar a milers de persones, no? Es va inflar el valor i es va demostrar que no hi havia res, no?
3: Sí. Realment aquí, doncs, concloem que al final aquests 1.000 euros a Europa... Són 1.000 euros amb els quals tu pots comprar coses de 1.000 euros avui.
1: Clar.
3: Hi haurà inflació, sí, que es mourà el valor del moneda, també. Però un bitcoin avui val això, demà val allò, i sí, ha pujat molt, i el valor d'un bitcoin avui és molt, és una bestiesa.
1: Sí, s'ha disparat.
3: Té més de 5 zeros el valor, o sigui que... I després hi ha històries com que jo fa temps tenia 3 bitcoins i vaig comprar una pizza. Al final vaig fer això. Bueno, mira, mala sort.
1: És que aquí ens hem de preguntar per què és tan fàcil, no?, que hi hagi tanta gent que caigui en aquest tipus d'estafes i d'aquest tipus de discursos absurds, si em permets. Deixa'm saludar l'Albert Palou, biòleg i cap de comunicació del centre Beta, que el tenim aquí també avui. És un plaer, com sempre. Albert, com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí.
1: Estàs bé?
4: Se'm fa molt estrany tot això que dieu, perquè jo ho tinc tot en una caixa de sabates sota el llit.
1: Ah, bueno, així ets un clàssic. Però escolta, tu que vols ser un dolent de James Bond? No ho has pensat que la millor manera de fer-te tan dolent i tan poderós és fer-te líder d'una secta d'aquestes modernes i poder-te comprar un Lambo i fardar a l'Instagram?
4: Sí, de fet, hi ha en algun capítol de la primera temporada, Joan,

0: i llavors et posa en contacte amb altra gent que té èxit, això seran criptomonedes, però és la base de tota la vida de les sectes. I, bueno, deies, podem intentar fer el joc d'imaginar-me fundant una secta com a malvat de James Bond. No m'he acabat de sortir, eh?
1: No? No t'has sortit bé? No has trobat víctimes suficients? O com va això?
0: M'he quedat en grau de temptativa de plantejar exemples. He buscat exemples de sectes en els que ens podríem inspirar i potser un altre dia li donem una volta. I clar, jo sóc científic, ja més o menys. Ja
1: sí,
0: sabem,
1: tens aquest vici, sí.
0: He intentat barrejar sectes i ciència, perquè al final és el món que conec. Clar, ja està tot molt agafat, ja.
1: Està tot, què vol dir que està tot molt agafat? A veure?
0: Clar, aquí ja hi ha un...
1: Què has provat? Què has sondejat?
0: El que em anava més bé, he descobert que ja està inventat, és la cienciologia.
1: Home, sí, home, però això...
0: Cienciologia, sí. No sé, que a Tom Cruise no li van deixar ser James Bond, i es va penjar una mica del món donant impuls a una mena de grup religiós, que potser podem parlar un altre dia, podem dedicar un capítol sencer.
1: Podem parlar-ne, jo.
2: Però abans, a més, capítol de la cienciologia, no t'hauríem de fer el de la Terra no és plana.
0: Sí, he estat mirant, i també els terraplanistes tenen un punt de sectari bastant, bastant curiós, eh?
1: Déu meu.
2: Sí.
0: M'hauria plantejat, pel programa podríem infiltrar-nos en un congrés, però està molt vist també, però...
1: Ja s'ha fet, eh? Jo això em sembla que ja s'ha fet, però sí. Escolta, però, clar, el de la cienciologia ja el farem, a més, tinc el dubtós honor de treballar molt a prop de la seu més gran que tenen a Europa, i per tant potser ens podem, és més fàcil que ens infiltrem a la cienciologia que al terraplanisme. Però bé, ja, en tot cas ja en parlarem i ho anirem sondejant, a veure si és possible. Però va, a part de la cienciologia, què més has trobat?
0: Ja dic, m'he estat mirant algunes sectes d'exemple. Clar, que lligat amb el tema dels criptobros, és relativament fàcil, perquè també la retòrica que fan servir moltes vegades de superació personal i de raptar-te i de demostrar que són més que tu i que els segueixis, també hi ha hagut sectes que han jugat amb això ja. Ja està tot, s'ha inventat. I em volia destacar una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Nexium.
1: A veure, n'he sentit a parlar, però no la conec gaire.
0: Això és una secta americana que va començar com una empresa de màrqueting i precisament una empresa de cursos de superació personal. I al darrere hi havia un tal Keith Raniere i una tal Alison Mack, que he descobert que és actriu, i sortia a Smallville, que és una sèrie que hi ha HBO.
1: Home,
0: sí, Superman.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, doncs això que va començar com una empresa de cursos de superació personal, de tu pots aconseguir-ho, et pots fer ric, bla, bla, bla... Va acabar convertit en tot un tema bastant truculent de tràfic sexual, d'esclavisme i de crim organitzat.
1: Home, hòstia, sempre anem a parar allà mateix, eh? Però sí. Què passa? Ostres.
0: Feien servir els seminaris per captar gent, que és el mateix que fan molts criptobros, i, bueno, gradualment, dic, es va anar transformant en una xarxa bastant, bastant fosca. Només
1: bastant
0: un detall.
1: Bastant sòrdid.
0: Un detall, tampoc hi volia entrar més, però les dones les marcaven amb foc.
1: Ai.
0: I no és metafòric.
2: Mare de Déu.
1: Però llavors...
0: Bé, sí, hi havia aquí gent important dels Estats Units que va donar voltes per Nexium, eh? Que també és un tema que donaria per...
1: Però, i exactament en què es basa? O sigui, en autoajudes, diguem.
0: Superació personal.
1: Superació personal. Sí. Això és veritat, això ha proliferat molt a internet.
0: Però, bueno, jo us deia, jo soc científic i a l'hora de... comencem de zero. Com ho plantegem, això de fer una secta? Fem una secta basada en conceptes científics o...
1: Segur que sortirà la quàntica, m'hi jugo.
0: O fem una secta pensada per atreure científics.
1: A veure.
0: He agafat un exemple de cada. No sé si us agrada que comenci per un o per l'altre.
1: Va, tirem per la primera, va. Basada en preceptes científics.
0: Sí, doncs, m'he fixat en l'Institut Ramtan. Com tu molt bé has apuntat, i sempre acabes allà mateix, es basa en el misticisme quàntic.
1: Ah, doncs clar, és que no falla. Sí, sí.
0: Totes les sectes tenen un líder, així és una mica pintoresc, en aquest cas el líder és una senyora que es deia Judy Zebra Knight.
2: Judy Zebra?
0: Judy Zebra.
1: Judy Zebra. És un nom separat, polisíl·lab, eh?
0: Judy Zebra.
1: Ah, val, dos noms.
0: Que és una senyora que a través seu manifestava l'esperit d'un guerrer de fa 35.000 anys.
1: Val, ja hi som, eh? Ja hi som, que hi ha algú que posseeix algú altre i es manifesta a través de... Vale, després, sí, que aquesta persona no acaba de ser la responsable de la cosa.
0: No,
1: és un ens eteri. Vale.
0: Aquesta manifestació d'un guerrer de fa 35.000 anys a través de Judy Zebra Knight, i es posaven a parlar de física quàntica. I després...
1: 35.000 anys, eh?
0: Sí, sí. Distorsionaven el que es coneix com l'efecte observador de la física quàntica. És un concepte molt llarg d'explicar, però que l'acte de mesurar una partícula subatòmica fa que determini l'estat en el que està aquesta partícula. És tot un concepte que sí. fa que la física quàntica sigui molt estranya. Sí. Això ha passat per la mà d'un pseudocientífic que es deia Joe Dispenza. Ho van passar a nivell macro i les ensenyances d'aquest guerrer és que, en base a la física quàntica, es podia fer servir la ment humana per fer col·lapsar les funcions d'ona de la realitat i

0: crear la realitat que nosaltres volguéssim.
1: Ah, molt bé. Que, per tant, aquí, quasi bé, ens anirem acostant a allò del secret. Us en recordeu, allò del secret?
0: Sí, parlarem. Això hem de fer un programa.
1: Un programa sobre el secret, la llei de l'atracció. Parlarem, és molt interessant.
0: El resultat final que et portava a ser seguidor de l'Institut Rampton és que et convencien de que cada persona podia crear la realitat. O sigui, si tu no tens diners és perquè no vols.
1: Podries
0: fer servir la teva ment per modificar una realitat i convertir-la en una realitat en la que ets ric.
1: Ja ho sabeu. Si sou pobres és perquè us dona la gana ser pobres.
2: Perquè voleu.
1: No perquè voteu a Vox i aquests tipus de partits. No, és perquè us dona la gana ser pobres.
0: Això dius, efecte basada en conceptes científics, hem anat bastant pel pedregar.
1: No sé què penseu. 5.000 anys, quàntic, tal, vale, molt bé.
0: Anem a pensar una secta pensada per atreure científics.
1: Aviam, dispara.
0: Hi ha un exemple, també.
1: Vosaltres podeu ser víctimes ràpidament, que us conec.
0: Aniré explicant la secta i en algun moment us sonarà si sou mínimament seguidors de la història del segle XX. La història d'Aum Shinriko. Aum Shinriko, algú així.
1: Aquest senyor.
0: Una secta japonesa, aquest és el nom de la secta, inicialment va començar com un grup de ioga.
1: Uh-huh.
0: I després, aquest grup de ioga, un senyor que es deia Shoko Asaham, el 1987, la va convertir en una secta que barrejava budisme, hinduisme i apocalipsi. És la base de la secta és que la Tercera Guerra Mundial començava el 1997 i que, per tant, s'havien de preparar i van atreure molts científics d'alt nivell.
1: A veure...
0: Però a dalt nivell, Vull dir, no un llicenciat de coses. O sigui, gent catedràtics... O sigui,
1: doctors ben posats, molt bé.
2: Japonesos o de tot arreu?
0: Japonesos.
2: Akekubo, jo conec aquests, no sé.
0: Sí. No, aquest és un altre. Tenien un senyor que es deia Hideo Murai, que el van proclamar ministre de ciència... Així és, perquè sí, que era físic de partícules. Després també tenien un senyor que es deia Masami Tsuchiya, el japonès, se m'entrevés.
1: Molt bon japonès, també, trobo. Molt bé.
2: Però ho tens fluït,
1: Sí, sí.
0: Sí, moltes coses. Era un professor de química i també un químic brillantíssim. Després també tenien Seiichi Endo, un biòleg expert en genètica de virus.
1: Sí.
0: Ja es va torçant la cosa. Aquí van sumar-hi Ikuo Hayashi, un cardiòleg, que van autoproclamar com a ministre de Salut.
1: O sigui, donaven ministeris, ells,
0: Sí, sí. I aquí molts científics es van anar juntant i un dia van tenir una idea brillant, que va ser posar-se a produir gas serín.
1: Ah!
2: Ui!
1: O sigui, que al final tot allò era una secta creada
0: per produir gas serín.
1: Per atraure científics.
0: Sí, doncs tots aquests científics, dèiem que es van grillar una mica, es van posar a produir gas serín, que per qui no ho sàpiga, doncs és un dels tòxics més potents que ha creat mai la humanitat, i un 20 de març de 1995 van decidir provar-lo al metro de Tòquio.
1: Clar, és que el rotllo està en crear tu l'apocalipsi, si no ve, no?
0: Sí.
1: Has d'acabar validant la teva tesi.
0: Allò, si busqueu, doncs és el mític atemptat al metro de Tòquio, el va crear aquest grup de ioga transformat en secta de científics, 14 morts, 6.000 ferits i una colla de científics condemnats a mort.
1: És que, esclar, final...
2: Hi havia geòlegs o no, allà?
0: No.
2: És que no hi som mai. Veus? No hi som mai, els geòlegs.
1: Doncs, noi, ja tardes. Aneu-vos-hi posant. Aneu-vos-hi posant, ja saps.
0: Això serien les tres coses que tinc sobre la taula per pensar una mica en la secta que podríem crear així des del podcast, però bueno, no, li havia de donar una volta perquè no m'agradaria ni acabar ni condemnat a mort ni, diguem, a la presó.
1: A veure, si pots evitar matar algú, doncs, potser és bona idea, no cal fer-ho, no? No val la pena. Jordi, tornem una mica a les criptomonedes, perquè aquí hem barrejat una sèrie de coses, perquè al final parlem de sectes, perquè és veritat que els criptobros han derivat en una mena de comportaments sectaris, no? I aquí és on el vincle, no? De crear una comunitat que, en el fons, el que fa és una mena d'autoengany, creant un ídol fals, que en aquest cas és la criptomoneda, o fins i tot una falsa promesa de riqueses i de benestar i de luxes, etc. Però,
2: sí.
1: És a dir, crec que és interessant tornar també una mica a l'origen de la conversa. Realment, es poden guanyar diners amb les cripto o com va això?
2: Bueno, mira, ara et diré... Abans d'entrar a dir-te exactament si es guanyen o es perden diners, perquè és una cosa... Clar, hi ha milers de monedes diferents.
1: Clar, ho ha dit la Laia, sí.
2: Algunes realment actualment sí que s'hi guanya, algunes no tant, però sí que t'he de dir que, per exemple, el Banc d'Espanya va publicar el 2021... que un 4,8% de la població espanyola té actius, té criptomonedes. 4,8% és bastant,
1: Bueno, sí, pensar que pensava que en diries una mica més, però bueno, sí, un 5%.
2: Però fixa, aquí anem al 80% d'aquesta gent que en tenia, inverteix menys del 10% de la seva capacitat financera.
1: Tècnicament no és un producte financer com a tal, o no sé si s'hi considera, però
2: no.
1: Clar, suposo que has de tenir uns certs coneixements, no?
2: Ah, exacte, i aquí vaig. Per exemple, la CNMV, s'ha de dir així d'UV al final,
1: Bé, sí.
2: Si no és en català, has de dir V. CNMV.
1: Diguem-ho bé.
2: Si m'han dit que es pronunciava així, la baixa.
1: La Comissió Nacional del Mercat de Valors.
2: Exactament.
1: Vale.
2: Va dir que 3 de cada 4 ciutadans han sentit a parlar de criptomonedes. Però només un 2% afirma tenir-ne coneixement.
1: Clar, és que és el que et deia, que realment... No, jo no sabria gaire com posar-m'hi,
2: sí,
1: no sé tu.
2: Sí, sí, clar, és una cosa que té molta fama, però té poc coneixement, hi ha poc coneixement. Qui inverteix a vegades no sap què està fent. Realment és així, és així.
1: Però, que passa, passa amb tots o una gran quantitat de productes financers. Recordem la mega estafa aquella de les preferents, que molta gent va fotre calés allà a cabassos i no tenien ni punyetera idea a què els estaven invertint, també.
2: Sí.
1: I els productes derivats i els swaps i totes aquelles històries, us en recordeu?
2: Sí, menys els que ho ofereixen, aquests sí que saben què estan fent, els altres
1: tot
2: no.
1: Tot i que t'he de dir que tinc algun dubte, perquè després de la crisi financera del 2008, algun documental, sortia algun expert dient, va arribar un moment que veníem coses que ni en teníem nosaltres, no?
2: Ja.
1: Que és una cosa tremenda.
2: Ja pot ser. Però bueno,
1: la qüestió
2: que
1: era anar a demanar diners a jubilats, no? I deia, tu porta calés aquí, que jo ja me'n cuido i no pateixis, no?
2: Sí. Jo he de dir, per exemple, la meva sogra ha pillat amb això. I això és important. I encara té actius, al banc.
1: Això és com qui va invertir a Nueva Rumasa. Us en recordeu, de Nueva Rumasa?
2: Home, i tant.
1: Que prometia un 8% i resulta que llavors, a última hora, tururut.
2: Sí, es va inventar una mica els diners.
1: Sí. Val, doncs així aquí, que deies que hi ha gent que sí que inverteix, però que la CNMV diu que la gent no té coneixement, no?
2: Ah, exacte, i aquest coneixement fa que pugui ser víctima d'una estafa. L'FBI, amb dades publicades el 2026, va informar que hi ha unes, més o menys unes 181.000 queixes. Això l'FBI, això als Estats Units, I
1: sí.
2: 11.000 milions de dòlars en pèrdues.
1: 11.000
2: milions de dòlars en pèrdues.
1: Això ja, o sigui, això ja és un pico, calés. Això ja és un pico.
2: Però, per exemple, on pots perdre diners? Anem a fer. Agafa la teva moneda, fem el concurs. Vinga, concurs.
1: A veure,
2: per exemple, a veure si m'ho sabeu endevinar. Sabeu qui ha tret una criptomoneda?
1: Molta gent, però no ho sé, ara no sabria dir.
2: Te'n diré un que el coneixeràs, segurament. Donald Trump.
1: Ja. Donald Trump, sí, home, sí.
2: Donald Trump té una criptomoneda que es diu Trump. Bueno,
1: fàcil.
2: No és... Sí, és fàcil. Sí.
1: Fàcil, el Trump, sí. No? També tenia un telèfon mòbil. No recordeu que va treure un telèfon mòbil?
2: Un model de coses, aquest senyor.
1: Sí. I una xarxa social pròpia, Truth Social.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Doncs mira, si l'haguessis comprat un tram al moment en què va sortir, que ell el va treure, haguessis pagat 75,35 dòlars. Avui en dia tindries 1,87 dòlars.
1: Ah, malament. Una mica fracàs, trobo.
2: 97,5% de pèrdua.
1: Però llavors, és a dir, no te n'adones que potser t'han estafat una mica? Vull dir...
2: Ja, jo suposo que sí, vull dir que tens una enganxada amb aquestes i, clar...
1: Ah, el Bottom Donald no ho veu, que no porta enlloc.
2: És tram.
1: Ja, sí.
2: Hi ha molta gent que ha perdut molts diners, amb això.
1: Sí.
2: I no veig que no se'n parla massa. Saps qui també ha tret una moneda?
1: A veure.
2: Una persona fi a Trump, molt a fi. Melania Trump.
1: Ah, pensava que anaves
2: saps
1: a dir...
2: Saps com es diu? Sí. Saps com es diu la moneda?
1: A veure.
2: Melania. Si no són originals, no són, però bueno, saps
1: no
2: què estàs comprant.
1: No s'ho han treballat gaire, no s'ho han treballat gaire.
2: No. Mira, si l'haguessis comprat en el moment que va sortir, $13.05.
1: I ara?
2: Ara val 8 cèntims.
1: 8 cèntims.
2: 99,39% de pèrdues.
1: S'ha devaluat més, encara.
2: S'ha devaluat. N'hi ha un que aquest m'agrada molt, que aquest és realment... Jo hagués invertit aquí, i hagués invertit a cegues, que és Ronaldinho.
1: Home...
2: Ronaldinho té una criptomoneda que es diu Star 10, que tenia el número 10 a la samarreta i era una estrella, però Star 10, bueno, també no és massa...
1: I què, aquesta?
2: Mira, l'haguessis comprat, dius, bueno, mira, cada moneda valia 0,3754.
1: Bueno,
2: dius, bueno, pots comprar unes quantes? 10, posa'm en 10.
1: Sí,
2: en 3 euros. 3 horets, va, mira, un cafè. Cafè no val 3 euros, dos cafès.
1: Dos cafès.
2: Sí. Avui en dia, si ara la vols vendre, la moneda de Ronaldinho... Val, espera que m'hi estaré una estona. A veure, 0,00005774. És a dir, ha perdut pràcticament el 100% del seu valor.
1: Està clar,
2: És a dir, no anem bé. Això són personatges públics. hi ha molta gent.
1: Per tant, vol dir que el valor segurament es concentra en unes poques criptomonedes. No? O sigui, tothom pot treure la seva, però al final el valor s'acaba concentrant en unes poques, no?
2: Sí, perquè el valor el dona realment el sostén, que parlàvem d'aquí, quins són els sostén, qui aguanta aquestes monedes, el valor el dona les ganes que tinguis o no tinguis de comprar-la.
1: Clar, bàsicament, sí, és un valor de confiança, no?
2: Sí, senyor, i el bitcoin és un valor de confiança, i s'agafa amb això, doncs s'agafa amb que si tu el vols, doncs et costarà de trobar. És car,
1: que de fet,
2: hi ha molta demanda.
1: Que de fet, vol dir que en el fons és un valor de la quantitat de gent que hi confia.
2: Això mateix.
1: És gairebé un valor de col·leccionisme, no?
2: Sí, sí, sí. Mira, em va molt bé això del col·leccionisme que dius, perquè aquí hi ha una altra cosa, que ja no són les criptomonedes, sinó que són els NFTs. No sé si te'n recordes d'això.
1: Sí, sí, volia treure-ho això en algun moment. Sí, sí.
2: Això és com un col·leccionista, com qui compra un quadre. Sí. Un NFT no és res més que un certificat digital únic. Uh-huh. Tu compres un certificat digital. No vol pas dir que aquell certificat digital apunti a res a valor monetari, sinó que se li dona un valor, és a dir, té un valor de col·leccionisme, pràcticament. Uh-huh. Vale? I tu compraves una imatge, et donaven una imatge. Si tu compraves aquest NFT, et donaven una imatge, que normalment era com un ximpanzé, una cosa horrorosa. Era lleig, eh?
1: Però que tu la podies arribar a copiar. El que passa que, clar, entenc que el codi intern devia ser únic, no?
2: Hi ha un codi, sí. Simplement la imatge era la portada.
1: Clar, però està clar. Val. Però cada cop es va virtualitzant més tot plegat, diguem, eh?
2: Sí, sí, sí. És pràcticament es va presentar com si fos art.
1: Sí,
2: i aquí va haver-hi bastanta gent que es va enganxar els dits. Entre ells, Justin Bieber.
1: Aviam, volen Justin.
2: Justin Bieber va pillar molt fort.
1: Ha entrat en una deriva una mica sòrdida, també.
2: Sí. Justin Bieber es va enganxar els dits d'una manera bastant, bastant important comprant aquests ximpanzés, imatges de ximpanzés.
1: Devia tenir algun bro que li devia vendre bé l'assumpte.
2: Un criptobro allà que li va dir, compra això que ara...
1: Veuràs, això arriba a acabar, nano, que tot el que has fet amb la música, ho vas a flipar.
2: Me'n recordo que es deia, això, vull dir que ho havies de comprar. Jo, compraré aquesta imatge. Doncs mira, Justin Bieber va comprar Bored Ape, que simplement és Bored un mico avorrit. Bé, sí. El va comprar per 1,3 milions de dòlars, una imatge. És a dir, que és una imatge, és un codi, un certificat.
1: 1,3 milions de dòlars per un certificat.
2: Per un certificat.
1: És a dir, una cosa que no pots ensenyar a ningú, que no és bonic de res, no?
2: No és lleig, és lleig.
1: En fi, sí.
2: Doncs, saps quant val avui aquest Bored Ape, aquest certificat de Justin Bieber?
1: Aviam.
2: Avui, el 2026, està tassat en 2.800 dòlars.
1: Collons! Pobre Justin es va arruïnar.
2: Ha perdut 1,297 milions de dòlars.
1: Li comprem.
2: És a dir, home, si algú ens financia això, li podríem comprar el Bored Ape amb en Justin Bieber?
1: Li comprem, Bieber? Fotem allà a la web.
2: Encara es revaloritza, eh? No? Sí, això pels nets.
1: Clar,
2: això ho deixes als nets, eh? I deixes, mira, deixo la casa a la platja, la masia, que en tenim tots tres de masia.
1: I el Bored Ape, no?
0: Home, jo crec que si li paguem 2.800 euros quan es fa propaganda, jo crec que, home, és ben invertit, eh?
1: Home, està claríssim, seria ben pagat, i tant.
2: Sí, sí. Però espera't, aquí no acaba, la cosa, un moment, perquè Justin Bieber va comprar dos Bored Apes més. Va comprar dos Bored Apes més per 1,74. 1,74 milions d'euros.
1: Vinga, endavant!
2: Vinga, endavant!
1: Home, que no ve d'aquí. Sí.
2: Avui en dia, aquests dos Bored Apes s'estima que valen 120.000 euros, per tant, ha perdut 1,64. 62 milions d'euros. Vinga, qui ofereix més? O sigui que porta perduts ja 2.800.000 dòlars.
1: Doncs vinga.
2: Amb tres imatges.
1: Què et sembla?
2: Tres certificats. Fantàstic. Hi ha gent que hi ha perdut més, eh? Vull dir que és una cosa terrible.
1: Però això, ha d'arribar un punt que ho vegis, no? Que no va, diguem.
2: Home, ja, però és que això veus la demanda que té. Per exemple, Jack Dorsey va comprar un Bored Ape d'aquests, un NFT, per 2,9 milions d'euros. El va posar a subhasta per 48 milions d'euros.
1: Sí.
2: I el màxim que va arribar, l'oferta màxima que va arribar per aquest, va ser de 6.800 dòlars.
1: Imagina.
2: Era optimista o era?
1: Llavors, aquests nois, segons Llados i companyia, els hi passen aquestes coses perquè volen, no? És a dir,
2: home, clar, som així. Sí. Perquè
1: es perden diners perquè no en saben, oi?
2: I tant.
0: Evidentment.
1: Albert, tenies... Em volies parlar d'una estafa piramidal, pot ser? Bueno, una altra. Hem parlat d'aquestes, però alguna altra?
0: Sí. Que sí? Molts d'aquests negocis que deriven del criptobroisme són estafes piramidals. Estafa piramidal és un tipus de negoci que es basa en una cosa que es diu esquema Ponzi, que bàsicament és que algú et promet que guanyaràs diners, tu li dones uns diners, i amb aquests diners que tu li dones, ell dona diners a altres persones a qui li ha promès uns beneficis. Llavors...
1: És a dir, que ningú produeix res de res,
0: no? No, o sigui,
1: no crees diners d'enlloc.
0: Has d'anar ficant diners per repartir els beneficis que has promès a la gent que t'ha ficat diners, però vull dir que llavors arriba un dia que si s'han de tornar tots els diners que la gent ha ficat allà, no surten.
2: I això jo ho he fet amb bossetes de te.
1: Tu has inflacionat el mercat del te, eh?
2: I tant.
0: Justin Bieber va perdre diners, però mai perdrà tants diners com va perdre l'estat d'Albània.
1: Al tanto, eh? L'estat d'Albània. A veure, il·lustra'ns.
0: Albània, un país poc conegut, diguem, a nivell mundial.
1: No ric, no seria ric.
0: Va tenir una etapa comunista una mica dura, amb un dictador una mica paranoic, que va tancar el país i quan va sortir els va costar una mica adaptar-se al món. I als anys 90, quan havien just sortit del comunisme i una sèrie d'empreses financeres amb el suport de l'Estat van decidir instaurar un sistema d'estalvis, o sigui, sistema de pensions per la població albanesa semiprivatitzat. Van demanar als albanesos que posessin tots els seus estalvis en aquestes empreses i aquestes empreses els hi retornaven un benefici. Un benefici que, per si algú té una mica de cultura financera, quan et prometen entre un 10 i un 30% de benefici al mes...
2: Al mes?
0: Al mes.
2: Algú hi ha.
0: És que alguna cosa hi ha un cert risc quan la cosa és tan rendible. El que va resultar és que tot el xou que van muntar a Albània va ser un gran sistema piramidal. Llavors, que inicialment anaven repartint beneficis a tothom, però que allò va col·lapsar. I les xifres...
1: I ràpid que devia col·lapsar, segurament, no?
0: Les xifres... Heu de pensar, els 2/3 de la població d'Albània va posar els seus estalvis en aquest sistema.
1: 2/3, eh?
0: 2/3 d'un país sencer amb tots els seus estalvis en un sistema piramidal.
1: Clar, és que si t'ho diu l'Estat, has de confiar-hi. No? Fotrem aquí un percentatge brutal cada mes. Qui no ho faria, no?
0: Quan va col·lapsar, es va esfumar d'un dia per l'altre, el gener de 1997, el 50% del PIB del país.
1: Mare de Déu!
0: Es va esfumar, tècnicament es va dissoldre i va desaparèixer tota estructura de la policia i de l'exèrcit i es va entrar en un estat d'anarquia en el que la gent va assaltar les instal·lacions militars, va treure l'armament i van sortir furiosos a perseguir la gent que els havia animat a invertir en tot això. Va provocar una guerra civil, un caos absolut, la intervenció de l'ONU, un desplegament que es va dir Operació Alba, liderada per Itàlia. Va caure el govern, òbviament, i sembla ser que a Albània van aprendre que eren els sistemes piramidals, que també és una paradoxa molt xula, perquè si aneu mai a Tirana, a la capital, el dictador comunista Enver Hoxha es va fer precisament construir una piràmide al centre de la ciutat.
1: En honor a això?
0: En honor a ell, però que després, jo quan vaig estar una vegada i em deien que havia de veure les piràmides i després em parlaven de les piràmides d'Albània i em va costar encaixar que eren dues coses diferents. Però bueno, totes dues bastant lamentables.
1: Bueno, doncs escolta, molt bé, no m'esperava acabar amb aquest exemple d'una estafa piramidal sustentada per un estat que efectivament es va emportar l'estat per davant. Bastant, bastant increïble. Però va, escolta, després d'aquest viatge per estafes piramidals, gurús, vibracions, monedes digitals, llibertats financeres sospitosament cares, tornem al món tangible, o bueno, no sé si tan tangible. Tenim aquí el nostre tècnic, muntador, filòsof del cable mal endollat i oficial del Museu d'Invents, Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Tu també tens cripto i tens la cartera plena o què?
3: No en tinc, és que em fa mandra. És una cosa
1: fa mandra perquè no...
3: Fa mandra, no sé, és una cosa que em fa mandra.
1: No, jo pensava que tu, que ets un tio que sempre estàs entre ordinadors i això, estaries allà fent mineria d'aquella per aconseguir pasta d'aquesta. No,
3: a més gasta molta llum i tal. No, res.
1: Clar, no val la pena, no surt de compte.
3: No,
1: tu,
3: no, bueno...
1: Que te den los euros de tota la vida, no?
3: Ah, exacte. Jo com en Palau, jo... Amb una caixa sota el llit. Bueno, una caixa.
1: Una
3: caixa petita, perquè clar, ja saps.
1: Bueno, tu no ploris.
3: Però... A veure, jo...
1: No fas malament, va.
3: Jo prefereixo no tenir una idea de criptos i no fer-li gaire cas que no el que li va passar a un senyor que va ser un visionari del tema i es va acabar quedant sense un duro. És un senyor que es diu...
1: Com el Justin Bieber, no?
3: Pitjor, perquè ell els diners els té, però no pot accedir-li. És pitjor.
1: Això sí que...
3: Clar, això és una puta.
2: Això és una ràbia, això.
3: Això és una putada. És un senyor un senyor que es diu James Howells, que és un enginyer informàtic de Newport, que això està a Gales del Sud, que bàsicament va ser una de les primeres persones que quan va aparèixer el tema de les criptomonedes, a l'any 2009 aproximadament, va ser dels primers en interessar-se en el tema. Només quan el Bitcoin va començar a aparèixer, ell doncs, va començar a comprar bitcoins. En aquell moment tenien un valor molt petit, o sigui, no valien gairebé res, sí. I va començar a minar bitcoins, això, a finals del 2019, principis del 2010, arribant a acumular 8.000 bitcoins, 8.000 unitats de bitcoins, que en aquell moment eren res. Però no, no era res, o sigui, en aquell moment eren, eren cèntims. Clar, el problema què passa? Doncs aquest senyor, doncs, bueno, com que això del bitcoin, ell ho tenia com a hobby, diguem, i ho tenia ja guardat, tenia el que és l'accés en la seva bitlletera digital, el tenia ja guardat l'accés en un disc dur. Però el problema va venir a l'any 2013, quan ell estava fent neteja, això que de tant en tant s'ha de fer neteja, s'ha de fer neteja a casa i s'ha de fer neteja dels aparells electrònics. Està bé.
1: Sí.
3: Sí? Vale. Doncs bé, no està clar.
1: Tant en tant, si tens, et va acumulant merdes, no? Perquè si no acabes tient Diògenes també electrònica. Sí,
3: vale.
1: No?
2: Està vell.
3: Clar, i ara us diré per què no està bé fer neteja de les coses electròniques. No està clar com va anar el tema, eh?
1: Sorprèn-nos.
3: No està clar. Hi ha unes fonts que diuen que va ser la seva exparella, i remarcar-lo d'ex per lo que va passar després,
1: ai,
3: que va llançar el disc dur que contenia la informació per poder entrar a la bitlletera digital on tenia guardat els bitcoins.
1: Ostres.
3: Si va agafar el disc dur i va tirar a la basura.
1: I has dit que en tenia 8.000, eh?
3: 8.000, sí, que el 2013 tampoc eren gaires diners, o sigui, tampoc era molt. Potser,
1: no, no.
3: Ja era una miqueta més.
1: Una barbaritat. No eren cèntims. És una fortuna.
3: Clar, exacte. També hi ha altres fonts que diuen que va ser ell, que es va equivocar, i en vez d'agafar el disc dur que volia llançar, va llançar el bo en vez de llançar el dolent. Bueno, hi ha diferents versions, per tant, us podeu creure el que vulgueu. Però el que sí que és veritat, que el disc dur aquest, ja sigui tirat per la seva exnòvia o tirat per ell, va acabar a la deixalleria municipal de Newport.
1: Mare de Déu.
3: Vale. Fins aquí, bueno, no hi ha problema. Dius, bueno, he perdut uns cèntims, no passa res. He perdut potser 50 euros, no passa res. Però clar, què passa? Cada cop i volta, el valor del bitcoin va començar a pujar, i a mitjans o ja a finals d'aquell 2013, el valor dels seus 8.000 bitcoins era de 4 milions d'euros. Què dius?
1: Bueno, clar, sí, ja pots comprar la deixalleria 70 vegades.
3: Arribarem a això. Arribarem a això. Que aquí fa ràbia, 4 milions d'euros, hòstia, són diners. Però clar, què passa? Que el 2021 aquests 8.000 bitcoins valien 350 milions d'euros.
2: Mare.
3: Clar.
1: Tu imagines? O sigui, és molt gros, eh?
3: És molt gros. Aquest
2: aquí
3: no
2: pots demanar un crèdit al banc, eh?
3: Home, jo crec que sí, no? O pots comprar al banc directament.
1: Què va fer? Què va fer? Què va fer aquest bon
3: home? Aquest noi va anar a l'Ajuntament i va dir, a veure, una cosa. Jo tinc un disc dur que l'he perdut i em deixeu entrar a buscar-lo, sisplau. I és més, va dir, a veure, tinc un disc dur amb molts milions d'euros aquí fotuts.
1: Clar, però si tu dius que tens un disc dur allà amb molts milions d'euros, la primera pregunta que et faran és, però com sé que són teus? Com em demostres que aquest disc dur és teu? I no tindràs el funcionari una mica avispado que dirà, aviam si el trobo jo abans?
3: Bueno,
1: no?
3: A veure, no sé, jo no sé si una tabuna vegada de deixalleria del vostre municipi i intentar trobar alguna cosa allà. A veure.
1: Estem parlant de molts cèntims, eh?
3: Ja. El xaval va voler fer això. Va dir, escolta, jo vull anar allà. I clar, l'Ajuntament li va dir que no podia anar a remenar la basura, diguem, de la deixalleria, bàsicament per motius ambientals i per la seva salut, no? Però el tio va dir, no, escolta, jo vull anar... Jo vull fer això, jo vull fer
1: jo
3: això.
1: Jo m'hi fico, ja, m'hi
3: foto. Sí, jo vull fer això, no el deixaven entrar. L'any 2022 va presentar un pla per fer una excavació d'alta tecnologia que estava valorada en 10,7 milions d'euros, que dius, hòstia, són molts diners.
1: No, clar.
3: Però clar,
1: hi havia
3: 350 milions d'euros pendents allà perduts. Clar. I el tio, en aquesta excavació d'alta tecnologia, el seu pla incluïa fer servir drons amb intel·ligència artificial per escanejar per sectors aquesta deixalleria, fer servir també braços robòtics i sistemes de classificació per tamisar els residus, gossos robòtics que feien tasques de vigilància i recerca, i tot i aquesta flipada, que jo sí que he estat el responsable municipal i hagués dit adelante, perquè vull veure-ho, l'Ajuntament li va dir
1: home,
3: que no.
1: Home, i el gravem, eh?
3: Però l'Ajuntament li va dir que no. Li va dir, escolta, no, aquí, a veure, això és una deixalleria.
1: Ah, quin greu.
3: Aquí hi ha residus, aquí tot està molt contaminat. A més, tu vas tirar el disc dur el 2013, estem al 2022, han passat 9 anys, o sigui, pot ser que el disc dur ja estigui destruït. Però el noi va seguir, va dir no, que no, va portar el cas als tribunals i finalment el gener de l'any... Cap al 2025, el Tribunal Superior Britànic li va dir que no, que va desestimar la demanda, va dir que no podia accedir de cap manera a la deixalleria, va considerar que no hi havia motius raonables i sobretot no hi havia possibilitat d'èxit per trobar el disc dur, perquè ja estaria molt degradat, i després de 12 anys intentant recuperar aquest disc dur per un valor de, ara ja deu ser més, de 350 milions d'euros, finalment, per culpa de la burocràcia i els impediments jurídics i polítics, doncs no va poder entrar. Sí, ara ja està allà a la deixalleria. Va tenir una miqueta de sort perquè hi ha una productora de Hollywood que va comprar els drets per fer una docusèrie del que li ha passat, que es diu El Bitcoin enterrat, la caça del tresor real de James Howells. O sigui, veurem una sèrie que explicarà el seu cas, però en l'actualitat aquest disc dur, diuen, es calcula que té uns 742 milions d'euros, si el valor dels 8.000 bitcoins, més o menys, és això, i el nostre amic Howells diu que encara no s'ha rendit, que està intentant la manera de recórrer la sentència que no el deixa entrar en aquesta aixelleria, i fins i tot s'ha plantejat comprar l'aixelleria, perquè es veu que ja està a punt de tancar-se, perquè ja ha comprat les capacitats, i diu, bueno, doncs ara quan la tanquin la compro i començo a buscar el meu disc dur. Però, de moment, no ho ha fet.
1: Tu imagina't aquest tio, cada dia quan se'n va a dormir, o sigui, el pobre igual ha de menjar, jo què sé, igual no té calés i ha de menjar gallina blanca, pobre paio, i no arriba, i el tio sabent que és ric, que és multimilionari. És molt gros, això.
0: A data d'avui són 446 milions d'euros.
1: Imagina't.
0: Ara mateix, i el 13 d'agost, el 13 de setembre de 2025 van ser 1.000 milions d'euros, més o menys.
2: Clar. Està bé. Això jo agafaria, jo li diria això a en Laporta, per exemple, Joan Laporta, i li diria, compra la deixalleria i així pots fer una palanca.
1: Exacte, tota palanca i podràs tornar a fer una altra cama.
2: Si tens 40 milions, 400 milions d'euros, ja allà per fitxar Julián Álvarez tres vegades.
1: Tu, i tots els socis aplaudint, eh?
2: I tant.
1: Que això és així. Bueno, doncs li hem fet un bon garbell al tema dels criptobros, les criptomonedes, les sectes, les piràmides per estafar. Jo crec que després de tot el que hem après, ja estem preparats per convertir-nos en autèntics criptobros. Només ens cal llogar un cotxàs durant mitja hora, fer-nos una foto davant d'una casa que no és nostra i penjar-la a l'Instagram amb la frase «Mentre tu dorms, els meus diners treballen». Després ja obrirem un canal de Telegram, gravarem vídeos des de Dubai, direm mentalitat de pobre a qualsevol que ens demani explicacions i llançarem la nostra pròpia criptomoneda. Què us sembla si fem la TerraCoin, per exemple? Un projecte totalment descentralitzat en què, misteriosament, tots els diners aniran a parar al mateix compte. Però ara, seriosament, les criptomonedes poden ser una tecnologia interessant, una inversió arriscada o una aposta directament incomprensible. El problema comença quan, en lloc d'explicar-te els riscos, venen un personatge, cotxes esportius, rellotges cars, llibertat financera i una vida sense caps ni despertadors. Perquè potser no tots podem tenir un Lambo, però tots podem fotografiar-nos al costat d'un abans que arribi el propietari. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i molt especialment també la Laia Capdevila per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de tant gràfic verd, tanta promesa milionària i tanta foto mirant a l'horitzó amb els braços plegats. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos els vostres criptobros, els vostres NFTs, els vostres gurus financers i projectes que no podem explicar perquè encara estem en fase de white paper. I recordeu que la Terra no és plana. Fins ben aviat!

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 7 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui continuarem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus. Avui entrevistarem a Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, i abordarem també la qüestió que estem parlant amb aquesta primera ronda d'entrevistes d'aquesta temporada de l'Espai de Portaveus sobre el cas Atrium. També parlarem de que Sant Andreu del Barca i Alcolea del Río renoven una germanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Aquest dimecres s'han reunit els alcaldes de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López, a l'Ajuntament d'Alcolea del Río. Ho han fet davant de la presència d'una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca que aquests dies estan visitant Alcolea del Río i també a Sevilla. Comentarem altres qüestions. Parlarem avui de l'octubre trans i de les diferents activitats que hi ha programades a Sant Andreu de la Barca. Comptarem amb un nou podcast de Lloba o Truene amb Carlos Lara i Elena Alguacil, i també comptarem amb l'Espai de Sendes, una de les propostes dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa. També comentarem altres qüestions, i és que la policia local han participat a la formació pràctica per reforçar la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o d'una situació d'emergència. Ho comentarem avui en aquesta nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, com dèiem, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores del programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Santandero de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Santandero de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López.
1: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
1: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
2: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Colea del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania, en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
2: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
1: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
2: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
1: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
2: Bé, el dia,
1: són
2: diguem...
1: Són les persones més oblidades?
2: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
1: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
2: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
1: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutat contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
2: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben, i en aquest sentit tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs, molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs, molt encomiable.
1: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres a 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
2: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs, que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
1: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
2: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs, l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
1: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
2: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs, tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Doncs tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
1: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
2: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la perquè és molt interessant.
1: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
2: I tant, i des de l'Ajuntament doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
1: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat en una formació pràctica que reforça la seva capacitat de resposta davant d'una aturada cardíaca o una situació d'emergència. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Els agents de la policia local de Sant Andreu de la Barca han participat avui en una formació en suport vital bàsic i en ús del desfibrilador extern automatitzat. El curs té com a objectiu que els policies disposin dels coneixements i les eines necessàries per actuar amb rapidesa davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca. Joan Marchal, instructor de suport vital bàsic, assegura que d'aquesta formació els agents surten més preparats per actuar ràpidament, ja que són els que normalment sempre arriben primers.
4: Que molts cops, com que són primers interventors, arriben molt abans que l'ambulància, i si ja poden començar a fer feina, garanteixen la supervivència de la víctima.
3: Per què és important que especialment la policia local, que com comentes és la primera que arriba, estigui formada i sàpiga utilitzar desfibriladors i també altres utensilis d'atenció?
4: Bàsicament perquè són primera resposta a tots els nivells. Tu quan truques al 112 el primer que fan és, sobretot si és al carrer, enviar recursos per si s'ha d'aturar el trànsit, si hem de controlar la gent. Són primers interventors, llavors la importància és precisament això, que a més de poder assegurar la zona, puguin començar ja l'actuació de reanimació.
3: Durant la formació hem pogut sentir que has viscut casos de tot tipus. Fins a quan pot arribar a marcar la diferència actuar amb un DEA durant els primers minuts durant una aturada cardíaca?
4: Home, si t'haig de donar dades, sí que et diria que, per exemple, amb el projecte Girona Territori Cardioprotegit, des de 2012, si no recordo malament, fins a 2024, personal no sanitari ha salvat 110 vides. O sigui, la importància és marcadíssima. O sigui, una primera actuació en els primers minuts garanteix que si movem la sang arribi oxigen al cervell i que la persona pugui, diguem, recuperar-se sense lesions cerebrals. Marca la diferència, clar. Hi ha la supervivència posterior si podem recuperar la víctima.
3: Fora del tema del desfibrilador, quines coses, quines pràctiques han conegut avui la policia local de Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs mira, han après a fer la posició lateral de seguretat, que és quan una persona està inconscient però sí que pot respirar. Ens assegurem de que si hi ha un vòmit no faci broncoaspiració, i és una altra forma de salvar vides també, perquè de vegades ocorre.
3: A part d'això, també hem vist que heu fet una tècnica, que no vull dir el nom, que és una mica raro, del tema de desennuegar una persona.
4: Sí, la maniobra de Heimlich, depenent de l'alemany que ho pronunciï. Però sí, hem après també a com fer un desennuegament efectiu.
3: Quins són els principals errors que es poden cometre davant d'una persona que pateix una aturada cardíaca? O imagina que ens trobem en una estació, com comentava, ho heu practicat en una estació de tren, i es desploma una persona.
4: Sobretot és perdre la calma. És bàsic, perquè pots tenir tots els coneixements del món, però si perds la calma i se te'n va tot, no podràs fer el que toca fer. Llavors, sempre en primers auxilis, el primer que diem és que has d'intentar mantenir la calma, que és complicat.
3: És a dir, que és una mica el que practicàveu aquí, que abans de començar a fer la maniobra o el que sigui, apartar la gent.
4: Hem de fer apartar la gent, assegurant-se de que la zona sigui segura per nosaltres, per evitar més víctimes, i hem d'aconseguir això, fer una avaluació correcta de l'estat de la víctima, perquè així no fem actuacions que no corresponguin.
3: Fins a quin punt és fàcil o no utilitzar aquestes eines d'atenció primària, com per exemple el DEA?
4: Jo sempre dic que està xuclat. De fet, la normativa, el Reial Decret que ho regula, diu que utilitzarà un DEA qualsevol persona que tingui la formació, però després posa un punt i diu, i si no hi ha aquesta persona, qualsevol ho pot utilitzar. És a dir, és un aparell que és molt segur, és molt difícil que pugui haver-hi un accident, perquè et dona totes les instruccions de forma auditiva i ara cada cop més visuals. Llavors és que ho poden utilitzar els nens. Donem cursos a nens també i saben utilitzar un DEA.
3: És a dir, que el DEA, encara que no rebis la formació, pot salvar vides, i segurament n'explicaràs algun cas d'alguna vida que hagi salvat d'alguna persona que no l'havia utilitzat mai.
4: No, és el que et deia, a Girona s'han donat, pues com qui diu, 110 casos de persones que han utilitzat el DEA, que han fet tècniques de reanimació i que han salvat aquestes persones, i ostres, són números molt interessants.
3: Amb quina freqüència s'hauria de renovar o actualitzar una formació com aquesta, sobretot a policies locals, que són els primers que arriben?
4: Val, si ens anem a la normativa, el Consell Europeu recomana que es faci un curs complet de 4 hores i mitja cada 2 anys. Aquí a Catalunya el Reial Decret diu que la formació s'ha de fer un cop inicial i després fer unes renovacions cada 3 anys d'una hora i mitja. Per mi la normativa catalana es queda una miqueta curta, i de fet hi ha estudis que diuen que els coneixements es comencen a perdre a partir dels 3 mesos. Clar, si jo hagués de recomanar, i sobretot per primers interventors, jo diria que un repàs cada 6 mesos seria fantàstic.
3: Potser aquest repàs el podrien donar els mateixos policies, un que fos el responsable.
4: Jo, de fet, en escoles intento fer aquesta transmissió, que hi hagi una persona que es faci instructora, més que res per assegurar que rep tota la formació estandarditzada que ens arriba del Consell Europeu, i aquesta persona pot ser un referent. I seria recomanable, així com el tema del manteniment dels desfibriladors, que és una cosa molt senzilla, i que hi hagi una persona que s'encarregui d'anar revisant de tant en quant, perquè hi ha desfibriladors que no requereixen, hi ha desfibriladors que sí que el fabricant et demana que cada X temps els portis a manteniment, però hi ha molts que no, que només han tenir els fungibles diguem, sense caducar, els electrodes, la bateria, és suficient i no requereixen cap manteniment especial.
3: Per acabar, quin missatge voldria donar a la ciutadania sobre la importància de fer una primera actuació davant d'una emergència cardíaca, i sobretot si pogués donar només un missatge curt sobre un tip perquè la gent sàpigués com actuar ràpid i bé?
4: Mantingues la calma i fes compressions. Amb això n'hi ha prou.
3: Amb això serviria tant per aturada com per ennuegament?
4: No, òbviament. Si estem parlant d'aturada, seria mantingues la calma i fes compressions. Si fos un ennuegament, sàpiga fer Heimlich i com a mínim saber fer una posició lateral de seguretat, i si pot ser un curs molt més extens de primers auxilis ja seria fantàstic. Però si hem d'anar per una persona que està tècnica i legalment morta, és calma i comença a comprimir el pit de la persona perquè necessita moure la sang.
3: La formació ha posat l'accent en la importància d'actuar els primers minuts, fer-ho en calma i iniciar les maniobres d'assistència i coordinar-se amb els serveis d'emergència fins a l'arribada dels professionals sanitaris.
1: I seguim amb més informacions en aquesta via directa, i a continuació el podcast sobre meteorologia Llueva o Truene, amb Carlos Lara i en Alguacil, que han tornat aquesta temporada, aquest mes d'octubre, a oferir un cop al mes l'espai de meteorologia de Ràdio Sant Andreu, Llueva o Truene.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui és dijous i, per tant, els dijous en el Via Directa també comptem amb l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme, de propostes de cara al cap de setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, Ligini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per la Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, Ligini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere de Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca a orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó en l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès. Fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1936, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè et trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigaven gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i bé, és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils amb molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Mongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, bueno, les anem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent, bueno, publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu La Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí per aparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu escolar, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyís, Clou, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauber i Tromús i les valls de Riu Major i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a la Miena, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de la Miena ens arribarem a Bestuer, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyisclo. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyisclo. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
3: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa de pi negre per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és una canal pedregosa al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'n s'obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el Gerra 19, que se'n va cap al poble, i agafem el Gerra 15, que ens du en un no-res el Dolmen de Tella, rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. L'Amiana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les Gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries al costat del Collado de Nisclo i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
4: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest, aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
4: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
4: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
4: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
4: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
4: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, Lamiana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
4: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimbellat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i República.
5: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè entre d'altres coses no és de fàcil ni ràpid accés. Una espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
6: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. Tadoussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava lo típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Tadoussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una Zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí a la natura, Tadoussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó i molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist en la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, eh? Però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha a tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixat entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té habitualment en el gran part del recorregut entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist en la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Sant Jan, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
4: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta. L'espai de Senda és una de les propostes de la xarxa ràdio des de Ràdio Martorell, que també escoltem a Ràdio Sant Andreu i en aquesta via directa propostes de cara al cap de setmana.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca tornarà a convertir-se en l'escenari d'una gran nit de terror coincidint amb Halloween. El dia 31 d'octubre els carrers de la ciutat acolliran una nova edició de la Survival Zombie. Volem parlar d'aquesta Survival Zombie, de com ens podem apuntar, i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, l'any passat vam tenir la primera edició de la Survival Zombie, ampli desplegament pels carrers de Sant Andreu de la Barca, en especial per al nucli antic, on vam veure doncs, tot un seguit de zombis que ens perseguien. Nova edició, per tant, amb ganes, no?
1: Oh, moltíssimes ganes. Estic molt emocionat de donar aquesta notícia. Jo crec que Sant Andreu de la Barca, tot i que vam fer un esforç comunicatiu en el 2025 i que molta gent de Sant Andreu es va apuntar, crec que Sant Andreu com a ciutat no estava preparada per el que venia, i molta gent va quedar meravellada amb la survival zombie que vam viure, i llavors no podia ser cap altra manera, la tornem a repetir aquest 2026.
0: De fet, els zombies que vam veure per als carrers, molt reals.
1: És que són persones professionalitzades, diguem-ne, en aquest tipus d'activitat, i jo puc constatar com a testimoni de que són persones que no surten del seu paper en totes les hores de joc durant tota la nit.
0: Estem parlant això d'un joc amb unes regles molt, molt concretes, funciona per grups?
1: Bé, a veure, no necessàriament. La gent acostuma a iniciar en grup, amb el seu grup d'amics i de més, però és una activitat individual. Tu tens uns reptes a aconseguir, has de moure't per certes localitzacions i anar resolent el misteri que envolta doncs, aquesta activitat. Mentre t'has de preocupar de no ser capturat per un zombi. Per això dic que és una activitat individual, perquè poder tu comences amb el teu grup d'amics però acaben sent capturats i has de resoldre tu sol el misteri. En aquest sentit, si ets capturat, evidentment passes a ser infectat. Llavors, doncs, passes a jugar com a zombi.
0: Per tant, comences amb el grup i pots acabar sol.
1: Eh? Efectivament.
0: A perseguir pels teus propis
1: amics.
0: Companys.
1: Sí, sí.
0: És una activitat que sobretot intenteu adreçar entre joves entre 14 i 30 anys. Aquesta sí. Seria la franja que en un principi intenteu establir, no?
1: Sí, és a dir, com a regidoria de joventut vam engegar aquesta activitat perquè pensàvem que podia ser una activitat atractiva pel nostre públic jove, i així ho va ser. Però enguany veníem amb novetats, i en aquest sentit doncs hem aconseguit obrir el nostre ventall, i enguany venim amb sorpreses en aquest sentit. Si de l'anterior edició les persones entre 14 i 30 anys disposaven d'una bonificació per poder comprar l'entrada per 15 euros, enguany disposem de 700 entrades per totes les persones residents de Sant Andreu de la Barca, de qualsevol edat, residents de Sant Andreu de la Barca, a un preu bonificat de 10 euros. És a dir, millorant l'oferta que vam establir l'any passat. I amb això estem molt contents.
0: Independentment de l'edat, eh?
1: Independentment de l'edat.
0: Com es poden aconseguir aquestes entrades a 10 euros i a partir de quan?
1: Doncs a partir de la publicació d'aquesta entrevista ja estaran disponibles. Com requereix d'una verificació de residència a Sant Andreu de la Barca, s'han de comprar físicament a l'Espai Jove. D'acord? En horari d'obertura de l'Espai Jove, que és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8:45, doncs els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca poden venir amb algun document acreditatiu que acrediti la residència de Sant Andreu, i llavors allà in situ podran comprar online l'entrada especial a 10 euros.
0: Doncs que vagin ràpid, no? Perquè són 700 unitats.
1: Són moltes unitats, però poden volar. És a dir, que ningú es despisti, efectivament.
0: És que és per aquest preu, per aquesta bonificació per a les persones empadronades a Sant Andreu de la Barca a 10, uh-huh. 10 euros. Després ja les entrades que es poden comprar a general a través d'internet, que tenen un preu ja més elevat.
1: Sí, tot i que és una activitat que també vam constatar l'edició anterior, que mou a molt públic extern, persones de Sevilla, família de Galícia venien a fer van venir a fer aquesta survival zombie, doncs volem que la gent de Sant Andreu de la Barca doncs pugui gaudir-la i gaudir-la amb, doncs, amb aquesta bonificació.
0: Serà el 31 d'octubre a partir de les 11 de la nit i fins les 5 de la matinada, més o menys.
1: Sí, correcte.
0: L'inici serà l'inici final al plaça Federico García Lorca.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí comença l'aventura.
1: Comença l'aventura.
0: Pot passar de tot, no?
1: Pot passar de tot, recorrent carrers i espais, sobretot del nucli antic de la ciutat, perquè, bueno, doncs té aquesta... com dir-ho, no? Aquesta ambientació molt més profitosa. I sí, a més enguany, doncs, just agafa la nit de Halloween, per tant, un moment perfecte.
0: I amb la nova edició de la Survival Zombie posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest divendres amb més informació i més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
4: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
5: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
4: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
5: Rambla 54 és un passeig humanístic.
4: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bona hola.
2: Tors. Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM, i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
2: Ui, ostres! Espera, que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: i
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol... Bueno, també he de dir que tu vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No, no ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara doncs, perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres, I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil, que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No ho trobaríem.
1: No,
2: aquí m'he de sumar jo també,
1: Exacte. Pere,
5: no. Algun altre lloc,
2: tot
5: ja
2: el que
5: trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura. O sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia, ho tenia una maleta i plena per emplenar-la, també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenar encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, sí. I després doncs vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, exacte. 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no, no sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant...
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes...

0: metre alguna vegada, però tampoc no vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull, no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim, no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Mm-hmm. Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
0: Selvfølgelig, ingen problem. Jeg kan snakke norsk, ja. Ja, i, bueno, ara qui ja, sàpiga noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí... diguéssim que ningú, no assumeixen per com la gent doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
0: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
0: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una Jostad. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
0: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu, no et pica mai?
0: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat, doncs sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
0: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs a cap de sala, vaig anar pujant a manager de restaurant, i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració, doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega?
0: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, i tant,
0: una
1: i tant.
0: Passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo, i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Veus, no ho fan tot.

0: Bé, amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
1: Estic molt d'acord, totalment.
0: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
1: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
0: Llagosta, no? Sí.
1: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
0: Pere, una darrera cosa, t'explico.
1: Sí.
0: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses, o... ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero... acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant, i ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres.
1: Per favor, quin plaer, amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui, fantàstic, som-hi.
0: Vinga, doncs, quedes nomenat rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció, mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres, el Pere emunenc per sempre i ara també rambler.
1: Fantàstic, enhorabona pel programa.
0: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
1: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
0: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere també.
1: Una abraçada.
3: Cadena de la Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi, doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre, doncs, aquesta nova aventura, i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo, doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament, doncs, dels meus clients, els faig moltes visites, doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors, i jo, que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins, alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes, doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent, i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural estar sol a casa amb un ordinador no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també a vegades és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors,

0: geogràfic quilòmetre 0 fins aquí, fins al Rambla 54, ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
1: I tant que sí, a reveure. Vale, la primera, aquesta.
2: Vale.
1: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
2: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.
3: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar. Més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren... sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973.
1: Ah, molt, molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i patar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que

0: és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
0: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del potable del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió. Ui. És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí. Després han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
2: Que la granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
0: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa, és que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment de parlar molt de la necessitat de garantir la necessitat d'aquest potable del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
0: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, amb... i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
0: És complicat és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
2: Sí, sí.
0: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
0: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
0: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de reparto, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del potable actualment?
0: És viable És viable, sí, sí. Al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el potablava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
0: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí. Ara t'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
0: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de pota blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, pota blaves n'hi ha a tot Espanya i fins i tot n'hi ha un club d'amants del pota blava. No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de pota blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de pota
2: blava.
1: Aquí
2: al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal? Nadal tothom, a tots els restaurants, on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
2: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant... Quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pota blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
0: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
5: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
6: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
5: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
6: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
5: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o la plec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. En vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions de, precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant aquesta... té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs? Benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Si nosaltres...

0: Farem.
1: Sí, en exclusiva, perquè fins al dia
2: 1 el tenim a punt.
1: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius? Wow.
1: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de
2: mitja vida. A mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
1: I a més,
2: clar,
1: et diré una cosa.
2: Teníem aquesta edat,
1: Assumpte, et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
2: O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de que alguna vegada no pagava.
2: No em va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
2: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre
2: premi. I vam pagar el cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva.
2: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro.
2: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
2: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
2: Vam presentar conjuntament els dos,
0: Has vist el mundillo? És que el mundillo aquest
2: és complicat.
1: És
2: que no
1: pagava moltes vegades. És complicat, és molt complicat.
2: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
1: No, home, clar.
2: Ho he viscut tant, això, tant, tant.
1: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes.
0: Exacte.
1: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
2: I encara,
1: clar,
2: sí. Encara és molt.
1: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional. Gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
1: A nivell professional?
0: Sí.
1: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
2: Opa, i tant.
1: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs. I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
1: Sí, molt,
0: ha canviat
1: moltíssim.
2: Jo tenia amistat fa mil anys, potser ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
1: Jo no he coincidit amb ell.
2: Encara m'escriu i té un club.
1: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
2: Amb la Laura Simó.
1: La Laura Simó és una crà.
2: La Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
1: Ah, no sé qui és
2: la seva dona.
1: Ah, no la conec amb ella.
2: Bueno, era. Ei, no digamos. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
1: Home, la Laura Simó és
2: molt guai.
1: És molt bona, és molt bona.
2: Bueno, és normal, ja he dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros, que és un conjunt, no?
1: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My

0: aquí a classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, assumpte.
1: Jo el conec de fa molt de temps.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, falta alguna cosa.
1: En canvi, amb tu dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida, una veu que enganxa, una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt, molt, molt.
0: Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor. No us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, no, perquè no, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi
2: diguis. Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80.
1: Caramba.
2: Al 90, perdó. I, bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat. Gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta ràbia.
2: Mira,
0: per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: Sí, és que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: que
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar perquè aquesta
1: la,
0: cançó,
1: és que
0: eh?
1: La fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No és
0: coses.
1: Peloteo ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: Que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo, si no m'agradés...
1: No li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Quan m'ho va
1: que
0: dir...
1: Que diu ell que no
0: el
1: pot
0: tema...
1: fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a Gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
1: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, no faig entrevistes a Mendundis, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Ortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: un tema com, com ha pogut, heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? O, què és el que... una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... de ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses i fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs amb un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor. El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és il·lusió. Ja està. La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no,
1: sinó,
2: per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, hi tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels... meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre de petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra, i al final vas ficant més i més armes al repertori, i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets.
0: Ets
2: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però, per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Barna, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots,
2: clar,
1: i acabes conformant un matís
2: una
1: que és només teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu, sí, no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima. La seva ànima, sí, sí, i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí, jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant, al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. I jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, i llavors et surt natural. Sí, sí. I surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això
2: la teva
1: és dificilíssim,
2: veu.
1: És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Clar. Doncs, Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer, nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: friends I know. I went to dial the telephone. Nobody's home.
1: Un aplaudiment per a la Núria, no? Una falta de respeto, que llegas tarde y estás hundiendo la actuación de Núria.
2: No,
1: claro. Bueno, mire, y el Cristian Conde ensayant. Ensayant el Cristian Conde. El sentiu, ensayant.
3: Intocable. Lo que pensaba de ti tan solo estaba en mí. Para que sigues de vidas, que me gustó las mentiras, que te vidas la verdad, que eso es la verdad, que se trata de gozar.
1: Un aplaudiment per ell. Amics de la Caixa Tonta, això és la bogeria de Toni Rovira.
4: Déu-n'hi-do, Toni.
1: Wow. Adéu-siau, Catalunya, que us estimo. Adéu, Joan, ens tornem a trobar la setmana que ve.
4: Sens dubte, gràcies com sempre al Toni Rovira i al seu equip i acabem la secció amb Cristian Conde, Dolce Vita.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: preparando. El primero, durante...
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.